0: major d'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir

pujaràs més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs, si Barcelona t'haurà contaminat o no. Però jo t'espero com si res al mateix lloc de quedar.

0: d'ahir i d'avui. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir

0: Μουσικοπαράδεισο d'avui i d'ahir. Imagina Radio.
1: La millor música
0: per sentir

avui i d'ahir. La millor música per sentir.

0: Radio. Els números 1 d'avui i d'ahir. Imagina Radio.
1: La millor música
0: per sentir

0: Tot seguit, us oferim la repetició del Cocodril Club emès el passat diumenge.
1: Cocodril Club. La banda sonora de la teva vida.

0: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Moltes gràcies per estar novament en connexió a l'iniciar una nova hora d'aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que es va posar en marxa el llunyà octubre de 1993. Algú va dir: el silenci és una mica autèntic que mai et traïciona. Ah, però el silenci també és l'antiràdio, i això no ho podem permetre, perquè això ho fem junts.
2: Hola, bona tarda. Felicitat pel programa. Et truco des de Lleida, em dic Maria Àngels, i hi ha una cançó que em porta uns records meravellosos, que és La Bohème, del Charles Aznavour. Gràcies i felicitats.
1: On escoltaràs cançons d'Aznavour si no és en aquest programa i en aquesta emissora? Aquest francès d'origen armeni, nascut el 1924, que ens va deixar el 2018 a l'edat de 94 anys i que sempre va estar en actiu. Es va casar 3 vegades, però els 2 primers matrimonis els va considerar experiències de joventut i d'immaduresa. El gran amor de la seva vida sempre va ser el tercer, Ulla Torssell. Va tenir 6 fills i La Bohème és la cançó referent d'Aznavour i una de les cançons més populars en francès. La feia en tots els seus concerts. També la va gravar en anglès, italià, alemany, portuguès i castellà.

La Bohèmia, versió en castellà, original de 1966. Però permeteu-me escoltar una altra d'Aznavour, una molt especial.

0: Ardeña. Aznavour, esclar.
1: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: A través de 125 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears. Per la FM, però algunes d'elles també en simultani per la tele, per al canal de ràdio de la TDT, perquè no perdis la sintonia. Moltes deixen el programa en diferit a la teva disposició als seus webs, però de manera genèrica trobaràs els últims programes emesos, per si no et vols perdre res, a la plataforma iVox.com, també estem a iTunes, a Apple o al YouTube. Així que ja saps, al mar o a la muntanya, el Coco t'acompanya. Quan passeges, quan voles, quan condueixes, estem al teu costat. Un dels espais oberts és aquell dels autos de xoc. Bé, tot està obert. La teva participació per correu electrònic l'esperem a cocodrilclub@gmail.com i de tant en tant es despenja algun amic amb una idea que vam posar en pràctica ja fa alguns anys. Bé, en realitat ja sabeu que fa molt temps de quasi tot. Recordes una cançó vinculada al teu temps d'adolescència i primers anys de joventut quan anaves als autos de xoc i allò era un petit esdeveniment? Bueno, les cançons sonaven molt bé i amb llums psicodèliques quan encara no teníem edat o potser calés per entrar a les discoteques. Una cançó relacionada amb els autos de xoc, un espai que sempre obríem amb una sintonia. Les sintonies normalment, habitualment a la ràdio, s'utilitzen per parlar a sobre, perquè queda malament parlar a sobre d'un senyor o d'una senyora que estigui cantant, però aquí no ens estem de res ja. Les sintonies del Coco també són de luxe, i en aquest cas era de la banda Barcais. Avui l'escoltarem gairebé sencera, perquè és un tema instrumental, o quasi del tot instrumental, molt ballable, molt bo, de la formació Barcais, que es van formar a Memphis, Tennessee, el 1966, mira, el mateix any que de la Bohème que comentàvem fa uns instants, no? El seu gran èxit, Soulfinger, que podria dir dit de l'ànima, bueno, era un grup d'estudi que va acompanyar artistes importants. Segurament el més important va ser Otis Redding, que els va escollir com la seva banda. Però això ho explicarem després.

El tema es diu Soul Finger. Dit de l'ànima. És de 1967, de l'any següent de formar-se els Barqueys, aquest grup d'estudi que va acompanyar, entre d'altres, el gran Otis Redding, el que li deien el rei del sud, i que va tenir un número 1 pòstum. Ell, pobret, no es va assabentar del gran impacte comercial d'aquest tamarro.

la cançó del xiulet final. Caquis va dir sentado en el muelle de la bahia. Otis Redding, nascut a Georgia el 1941, a causa d'un accident aeri, moria el 1967 amb només 26 anys. Però la banda Barcase, que escoltàvem abans, també, per exemple, va formar a gent tan important com Booker T. També instrumentals. Aquest va ser el seu èxit més important. Que es va dir el tiempo, bueno.

Time is Tight, que aquí es va dir El tiempo vuela, i que va tenir una estupenda versió de Los Pequeñiques, un dels més grans grups instrumentals espanyols. Però era original de Booker T. Jones, que ara té 81 anys i que està a Memphis. Ha estat compositor, multiinstrumentista, lletrista, productor i arranjador. Amb grans temes instrumentals, aquí va una altra mostra que també, de tant en tant, ens heu demanat. Melting Pot. ...1969. Recordes, Coco? Tu ja hi eres?

Bueno, aquesta és una bona mostra de la feina que feia Booker T i la seva banda de MGs. Aquest Melting Pot, quan encara li queden més de 2 minuts i mig, era un tema, a banda de totalment instrumental, molt llarg per l'època, un poc comercial, però que molts cocos no han oblidat mai. Un petit homenatge a aquella època en la que triomfaven els temes absolutament instrumentals. Però estàvem a la secció dels autos de xoc. Recordes alguna cançó que vas escoltar mentre feies carreres? Digue-m'ho aquí a Cocodril Club, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. El mail diu: Albert, soc en Ferran Herrera de Sant Just d'Esvern i novament t'escric per primerament donar-te les gràcies per dies enrere no sols posar la cançó que et vaig demanar d'en Santi Vendrell, El Negre i Blanc, sinó, a més, agrair-te la salutació que en Santi Vendrell em va dedicar i que em va agradar molt. En aquell mateix programa, Albert, vas parlar de Los Rebeldes i vas posar alguns dels seus èxits. Avui et voldria demanar precisament de Los Rebeldes una de les seves primeres cançons, Mi Pequeña Marilyn, que no he escoltat mai més. Corria l'any 1982, l'any del Mundial del Naranjito, en què jo, amb 15 anys, freqüentava els autos de xoc que hi havia asseguda a Calafell, davant l'estació del tren, i, finalment, una tarda de juliol, vaig aconseguir fer pujar al cotxe una noia rossa, roquera, guapíssima, que es deia Sílvia, i que em portava boig. Vestia com l'Olivia Newton-John en el ball del final de la pel·lícula Gris. Però ella, amb faldilla molt curta. Sílvia tenia 17 anys. Era, doncs, 2 anys més gran que jo, i tot i que no va passar d'uns petons i d'amagat, jo demanava sempre aquesta cançó al comprar les fitxes i li deia que la cantaven només per ella. Ah, o sigui que també demanàveu cançons concretes als autos de xoc, com si fos la cabina d'una discoteca. Ah, mira, això no se m'havia acudit a mi. Diu en Ferran Herrera: finalment, a l'acabar l'estiu i separar-nos, li vaig regalar com a record el single, el disc, amb una dedicatòria que més o menys deia que la cara A era feta per ella i la B per a mi. La cara B es titulava El rock de l'hombre lobo. M'agradaria molt tornar a escoltar-la. Si per aquells casuals la Sílvia és avui dia una cocodrila, doncs com llavors? Dedicar-li. Avui, disculpa'm, m'he extès molt amb el meu correu, així que si ho creus oportú, retalla'l com millor creguis. No, o sigui, a mi m'encanta que m'expliqueu coses. Moltes gràcies, Albert, pel teu programa i per fer-nos viatjar a temps bonics amb les cançons que poses. Gràcies, Ferran.

0: Mi pequeña Marilyn. 1981. Del seu àlbum Cerveza, Chicas i Punts Suspensius, que és una cosa que a mi sempre m'ha agradat molt. Oscar Wilde, en certa ocasió, va dir: si no tardes molt, t'espero tota la vida.
1: Estàs escoltant la repetició del Cocodril Club, emès el passat diumenge.
2: Això és Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

Quina és per tu la millor cançó per ballar lenta? Dels anys 50, 60, 70, 80, 90, 2000... Digue'm, quina és la millor cançó per ballar lenta amb la persona desitjada, suposant que aquesta persona digui que sí, que la vol ballar? Que no sempre passava, eh? Digue-m'ho aquí, a cocodrilclub@gmail.com. Vam deixar anar la idea d'una manera improvisada l'altre dia i ja tenim les primeres respostes. I la primera de totes, com potser no podia ser d'una altra manera, és la balada més demanada al llarg de la història d'aquest programa. És la que ens demana l'Anna Castells des de Sabadell, i ella ens diu la cançó de Ghost. Bueno, quasi sempre, quan algú s'ha apropat a cabina a les nostres sessions, ens ha dit això, la cançó de Ghost. Però és curiós, perquè aquesta cançó és original de 1965 i va ser un gran èxit, eh? No va passar desapercebuda per als Righteous Brothers, que eren de Los Angeles. Però el 1990 es va utilitzar en un moment important d'una pel·lícula molt taquillera, Ghost, Fantasma. I llavors va donar la volta al món.

Melodia desencadenada. Righteous Brothers, original de 1965, que va tenir una segona vida el 1990, gràcies al cine. Quina és la millor cançó lenta per ballar? Digue-m'ho a cocodrilclub@gmail.com. Així ho ha fet des de Barcelona el David Arroyo, que ens diu que per ell la millor és Morning Has Broken, de Cat Stevens, i a més afegeix: i vaig aconseguir ballar-la amb qui més m'agradava.

Baby, come back. Baby, torna. En realitat no haguessis hagut de marxar mai. Aquesta va ser una de les primeres cançons que vaig presentar per la ràdio en directe. Corria 1977. I el temps ha demostrat que va ser el one hit wonder d'una banda anomenada Player, formada a Califòrnia, a Los Angeles, un any abans, el 76. Una barreja de rock, pop, soft rock, que va encaixar molt bé amb el so emergent de l'època. Però aquesta cançó es diu igual que una de 10 anys enrere. I que no té res a veure. Era dels Equals, d'Eddie Grant, i també era Baby, Come Back.

I Baby Come Back m'explicava el mestre Pallardó, José María Pallardó, que va ser una de les primeres cançons que van sonar a les primeres discoteques de Catalunya. Era 1968. Abans hi havia sales de festa, sales de ball amb orquestres en directe, però quan van començar les discoteques, aquest era un autèntic complepistes. Baby Come Back dels Equals d'Eddie Grant. Recordes el primer disc que et vas comprar? No us recordes? Doncs digue'm el primer que recordis. Un altre vell espai que s'ha recuperat, perquè hi ha amics que ens descobreixen contínuament, altres que escolten el programa en molt de retard, perquè l'escolten en diferit, i, bueno, ens agrada molt compartir aquella sensació que vas tenir a l'adquirir el teu primer disc. Quan vas comprar My Music, la teva música. M'envies un correu aquí a cocodrilclub@gmail.com com ha fet la Conxita Salvador Arqués, que ens diu: benvolgut, Albert, gràcies per el carinyo. Diu: no et conec personalment, però et reconec per la veu. Ah, gràcies. No, gràcies a tu. No recordo quan et vaig escoltar per primera vegada. Potser als anys 90, quan jo tenia 4 criatures i estava a casa amb la ràdio posada. Després, temps de treballar de nou. I després, abans de la pandèmia, l'estiu del 2019, des de Bellver de Cerdanya, et vaig recuperar els migdies del cap de setmana. No m'agrada fer-me veure ni sortir enlloc, però aquests anys, escoltant-te intermitentment, m'ha fet gràcia i petició del primer disc. Tant és així que he recordat quin va ser el meu primer, perquè crec que és l'únic disc que he comprat jo sola. Va ser a l'estiu de l'any 1977, al juliol concretament,

i Anglaterra. Era de Gènesis. A Trick of the Tail. Escolta, permeta'm primer escoltar una altra de Gènesis, que feia molts anys que no posava, i l'altre dia el vaig posar i va tenir un gran èxit. Em van escriure molts oients dient, oh, quin temazo. Bueno, és un fragment de The Cinema Show enregistrat en directe.

0: de Cinema Show. Genesis, en directe. Però l'amiga Conxita Salvador, que és, diu que el primer disc que es va comprar era de Genesis, Athric of the Tail, que podríem traduir com un truc de la cua. Diu, me'l va demanar una de les meves germanes, que era molt fan amb el seu xicot d'aquest grup. Doncs va ser la primera cançó en la que va cantar Phil Collins. Amb ella us deixem. No perdis la sintonia, Coco.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert.

0: Radio. Els números 1 d'ahir i d'avui. I ara vull estar amb tu, tu, tu, tu, tu. Passar la vida amb tu, tu, tu, tu, tu. Imagina Radio.
1: La millor música
0: per sentir.

0: Estàs escoltant la repetició del Cocodril Club emès el passat diumenge.
1: Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
2: Programa revival divulgatiu de la cultura musical pop-rock que està encantat de la vida de que tu, ara mateix, estiguis en connexió. Gràcies per fer-ho, gràcies. En conseqüència, per preferir-nos. I si t'agrada, digue-ho als teus amics. Algú va dir: no tinguis por a les dificultats. El millor surt d'elles. Sorgeix. Però això sempre ho hem fet junts.
3: Hola, me gustaría escuchar la canción de Los Kings, Lola.
2: Ah, Los Kings. Bé, van ser un dels grups més importants dels anys 60 i 70, i aquesta cançó, un dels seus diversos èxits, està inspirada en una experiència personal. El líder de la banda, que per cert es va formar a Londres, Ray Davies, la va escriure el 1970, quan va veure el mànager de la banda despendolat ballant a París amb un travesti. Diu la cançó: jo sóc un home i també ho és Lola. Camina com una dona, parla com un home. Bueno, la cançó accepta l'amor per sobre de les etiquetes socials i en el seu moment, 1970, va tenir problemes de censura a la potent BBC anglesa, però no pel tema arriscat que tractava, sinó per una referència comercial. La lletra original deia: you drink champagne and it tastes just like Coca-Cola. Bueno, perquè Coca-Cola rimava amb Lola, no? Veus xampany i sap com la Coca-Cola. Van dir això perquè, bueno, els hi quedava bé a la cançó, però la BBC tenia una política molt estricta contra la publicitat encoberta i va vetar la cançó. El cantant dels Kings, Ray Davies, va haver de volar d'urgència des d'Estats Units, on estaven de gira, per gravar una segona versió dient Cherry Cola en lloc de Coca-Cola, la primera estrofa, per tal de que la cançó pogués sonar a la ràdio anglesa. Escoltem la versió original, que va ser la que es va comercialitzar a la resta del món, que, per cert, va ser un gran èxit mundial.

0: Lola. Lola, Lola, Lola. The Kings. Una cançó amb molta història. Des del 1970, aquí al Coco.
1: Això és Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Maia.
0: A través de 125 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears. Ah, aquí està el meu piano màgic. Sí, sortim per la FM, algunes d'elles també en simultani per la tele. No, no ens veus, però és millor, perquè així pots imaginar el que vulguis. La ràdio és el mitjà de comunicació que més estimula la teva imaginació. I l'únic que et permet fer qualsevol cosa mentre el segueixes, mentre l'escoltes. Sí, també estem al canal de ràdio de la TDT en moltes zones. Gràcies, Coco. I si acabes d'incorporar-te, si has fet tard, si t'has dormit, si t'has despistat, si no et vols perdre res, recorda que aquí tens una segona oportunitat. Pots recuperar els últims programes emesos per escoltar-los en diferit, íntegrament o per fragments, o per descarregar-los i portar-les amb tu quan agafes un avió, quan condueixes, quan passeges, quan vas en metro, al mar o a la muntanya, el Coco t'acompanya. Trobaràs els últims programes emesos a les plataformes iVox.com, també a YouTube o a Apple, entre d'altres. Si vols, si et ve de gust, i agraint el temps que ens dediques, digue'ns quines són les teves 10 cançons preferides de tota la vida, de qualsevol època. M'envies un e-mail?

Bueno, primer llegirem un correu de l'Enric Santís de Barcelona que ens diu: només per comentar que l'emissió amb les 10 cançons llistades per la Mercè García de Soses, Lleida, ha sigut realment excel·lent. Si està a la teva mà, envia-li les meves felicitacions del grau i nivell de qualitat de totes les escollides, i gràcies a tu que les hem pogut gaudir tots plegats. A més, jo l'he escoltat a les 6 del matí. Cap millor despertar que aquest. Doncs mira, ho he dit públicament, Enric Santís, perquè segurament la Mercè García també estarà molt contenta de saber que et va agradar tant la seva selecció de 10 cançons. I aquesta que escoltes és una de les moltíssimes que ens ha seleccionat en Gary des de Sant Joan d'Espí. No ha escollit 10, no. N'ha escollit moltíssimes més, però clar, nosaltres, per qüestió de temps i per respectar una mica les normes, entre cometes, que ens marquem a cada secció, de totes les que ens ha dit en Gary, n'hem escollit 10. Aquesta és una d'elles, però a més ja sabeu que li tenim un carinyo especial. Va ser la primera sintonia genèrica del programa el 16 d'octubre de 1993. El Love Theme, el tema d'amor de Barry White, original de 1974.

The winner takes it all. Va tot al guanyador. I en una separació sentimental, creus que sempre hi ha un guanyador? O sempre hi ha un que s'ho passa pitjor que l'altre? Era la primera de l'amic Gary de Sant Joan d'Espí. La segona és realment potent. Del grup Free. I del 70. Des de la Gran Bretanya. Ara la casa està bé.

sí, té molts més que 50 anys, però s'hagués pogut gravar la setmana passada, perquè conserva tot el seu vigor, tota la seva frescura.

És una d'aquelles cançons que et recomano que tinguis a mà per si de cas. A la teva farmàcia, la d'emergències musicals. Per si un dia et sents feliç, o tot el contrari, sempre t'ajudarà la music dels Cocos. El Groove Free, que a nosaltres ens recorda molts bolos quan adaptem aquest programa en directe cara al públic i adaptat a sessió de ball en festes majors. Quan entrem a la dècada dels 70, entrem amb All Right Now, de Free. I després, l'amic Gary de Sant Joan d'Espí ens selecciona una del so de Filadèlfia, que a mi també sempre m'ha agradat molt, Gary. De Harold Melvin i els Blue Notes, Satisfaction Guaranteed, or you'll take your love back. És a dir, satisfacció garantida. Satisfaction guaranteed to take your love back. O et torno el teu amor.

Harold Melvin i el seu grup Blue Notes. És una bona mostra d'aquell so de Filadèlfia. Des del 1973 i gairebé fins als inicis dels anys 80 va omplir de bona música per ballar les pistes d'arreu del món. Bons arranjaments, bones orquestracions. Es venien discos i aleshores hi havia pressupost per fer-ho bé. Harold Melvin, nascut el 1939, va marxar el 1997. Va ser un cantant, músic i productor de Nord-Amèrica. Tan malgrat que va fundar el seu grup Blue Notes, el seu èxit més gran va arribar quan va incorporar al baríton Teddy Pendergrass. T'has parat a pensar quines són les 10 cançons que més t'han agradat al llarg de la teva vida? La quarta d'en Gary és Fantasy, There, Wind and Fire.

terra, vent, foc, air, wind and fire. I bona música. I molta fantasia. Aquesta fantasia és de 1977 i s'ha utilitzat en bandes sonores de diverses pel·lis. Ja saps que també està obert l'espai de les bandes sonores, eh? Fantasy. Digue'm una cançó original d'una banda sonora o un tema instrumental original d'una banda sonora que estarem encantats de projectar-la. Has connectat amb el Coco, amic? Gràcies per estar en connexió. Després de tants anys, per nosaltres és tot un plaer, tot un privilegi encara, avui dia, poder compartir amb tu, amb tots vosaltres, tants bons records en forma de cançó. La cançó de tota una generació. La música que ha fet història. Cançons convertides en autèntics himnes i la vida, el treball i les curiositats dels seus protagonistes. En el número 5, l'amic Gary de Sant Joan d'Espí selecciona una dels Bee Gees de les menys recordades. Feia molts anys que no sonava el programa My World, el meu món, i recordem que Barry Gibb és l'únic dels germans Bee Gees supervivent i que continua en actiu als seus 79 anys. Maurice Gibb va morir el 2003 i Robin el 2012.

My World, el meu món, de 1972 i dels Vigis. I en sisè lloc, l'amic Gary selecciona The Fool on the Hill dels Beatles, que aquí es va dir El Loco de la Colina. És una cançó possiblement inspirada en la carta El Boig del Tarot. Retrata a un personatge incomprès, que malgrat que la societat el veu tonto, té una visió profunda i verdadera del món. És de 1967 i la colina, el turó, simbolitza l'aïllament i l'elevació mental.

0: The Fall on the Hill, Beatles Forever. Des del 1967 i des del seu àlbum, que també va ser pel·lícula, Magical Mystery Tour, algú va dir: aprèn a regalar amb la teva absència a qui no valora la teva presència.
1: Imagina Ràdio 103.9 FM.
2: Imagina't una llar plena de llum, on el silenci es converteix en pau i cada estança respira confort. Amb IDM Sánchez i les finestres d'alumini Calain, això deixa de ser un somni per ser la teva realitat. Estalvi energètic, disseny elegant i minimalista, amb fins a 10 anys de garantia. Troba'ns al carrer Argentina 1 de Tortosa o truca al 671-84-0077. Amb IDM Sánchez, distribuïdor expert Calain, deixa que la llum envaeixi la teva llar.
3: Fer ioga o sortir amb els amics ens dona una tranquil·litat, però no ens dura tant com Toyota Relax, l'única amb garantia fins a 15 anys. Passa el manteniment amb nosaltres i gaudeix d'un any de la garantia Toyota Relax, renovable anualment fins als 15 anys del teu Toyota, i tant se val a quin taller l'hagis fet anteriorment. Toyota Relax, la tranquil·litat que dura més. Més informació a toyota.es.
4: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
5: Del 27 al 31 de maig es celebra Literarum a Móra d'Ebre. La Fira del Llibre Ebrenc i d'Espectacles Literaris en català i occità, amb tallers, presentacions, maridatge literari, concerts, teatre. Del 27 al 31 de maig, Literarum, llibres, arts escèniques i exposicions. Més info a literarum.cat.
1: Intensitat, duresa, concentració, velocitat, anticipació, rebuig, anàlisi. La setmana es fa llarga. La preparació ha estat molt dura. Els entrenaments s'han fet inacabables. Però, per sort, sempre arriba el diumenge. Tots els gols. La jornada esportiva de les Terres de l'Ebre, concentrada en 4 hores. Cada diumenge, de 4 a 8 de la tarda, tots els gols. A Imagina Ràdio. Imagina Ràdio. Èxits, èxits i més èxits.
6: Estàs escoltant la repetició del Cocodril Club, emès el passat diumenge.
7: Gràcies per ser ràdio.
8: All Hit Radio.
9: Cocodril Club.
10: Oh, se está bien con la radio.
0: Sí? T'hi trobes a gust aquí, al Club dels Cocos?
10: Oh, quédate con la radio.
0: Doncs queda-t'hi, perquè estem compartint les 10 millors cançons de 30 que ens ha seleccionat l'amic Gary des de Sant Joan d'Espí. Tu també pots fer-ho. Rumia't quines són les 10 cançons que més t'han agradat sempre, però, si us plau, no ens posis les més estranyes, les més rares, sinó, sincerament, les que més t'han agradat. Aquesta, per exemple, també formaria part de la meva llista particular. I quan sona, sempre em pregunto: jo era un criu, em tornava boig, i ara, quan l'escolto, m'agrada tant o més que la primera vegada. Això se'n diu màgia, no? Va ser el One Hit Wonder del senyor Norman Greenbaum. Era un esperit en el cel. Spirit in the Sky.

Spirit in the Sky 1969 del senyor Norman Greenbaum de Massachusetts, Estats Units. Va ser un one hit wonder, però poca conya, va vendre 2 milions de discos amb aquesta cançoneta que sempre ens ha semblat fantàstica, que ens ha enviat bones vibracions, energia de la positiva. Bueno, Norman Greenbaum ara té 83 anys. Oh, tots ens hem fet molt grans, eh? Però a mi em sap greu que contínuament he de comentar que ens han deixat molts intèrprets que formen part de la nostra banda sonora, no? De tota la nostra vida. Alguns d'ells han estat referents i ja no hi són. Em sap greu, però ho comento perquè crec que forma part de la informació que us dono de cada cançó o de cada intèrpret, no? Però els que encara són vius, com Norman Greenbaum, és que tenen, ja som tots molt grans. Jo no sé si encara toca fer aquest tipus de programa. Jo m'ho passo molt bé fent-lo. No sé tu, ja m'ho diràs, ja m'ho explicaràs. I ara el que ve ara, que és la vuitena del Gari de Sant Joan d'Espí, si amb això no t'espaviles, fes-t'ho mirar, Coco!

0: Xa.
1: Quina canya. Senzillament es diu Rock and Roll. 1971. Led Zeppelin, esclar. I en el número 9 d'en Gary, Another One Bites the Dust, que aquí es va dir que otro muerda el polvo. Era de 1980 i va ser número 1 als Estats Units. Amb Queen, esclar, amb la reina. Però aquesta cançó, l'autor va ser el baixista de la banda, John Deacon, i a l'àlbum The Game.

0: Hey, another one bites the dust.
1: Another one bites the dust. And another one gone. Another one gone. Another one.
0: Que otro muerda el polvo.
1: Hey, gonna get to poo. Another one bites the dust.
0: 1980. Aquestes són les 10 cançons d'en Cadi de Sant Joan d'Espí que hem escollit nosaltres de les 30 que ha escollit ell. Totes molt bones, eh? Felicitats, Gary. Que per què hem escollit aquestes 10 si totes eren bones? Doncs per una qüestió de temps i també tenint en compte que algunes de les que ens dius han sonat recentment al programa. Finalment, del grup Titanic, bona memòria, bon gust, Macumba. Bueno, era un grup de Noruega, d'Oslo, concretament, no? I aquest tema és del seu tercer àlbum...

Eagle Rock, de 1973. Fa poc, precisament, un altre amic oient ens va demanar d'ells el Sultana i el Serchen Buscando, que eren els dos temazos més coneguts de Titanic, no? Però Macumba, que és la que ens demana en Gary, de les seves 10, és una paraula d'origen africà que s'utilitza per descriure un tipus especial de bruixeria que barreja el candomblé, música popular brasilenya basada en aquest culte, i els rituals bantues, i que és molt utilitzada entre els natius de Brasil. Gràcies, Gary, per el temps que ens has dedicat. I tu, si vols participar, doncs ja ho saps, rumir et costarà, eh? Quines són les 10 millors cançons de la teva vida de qualsevol època, que estarem encantats de compartir-les.

era bona, eh? Macumba, del grup Titanic. Una altra mostra d'aquestes cosetes guapes que pràcticament ara ja només pots escoltar aquí, al teu Coco.

0: Una cançó que parla d'un món sense amor. Quin horror de món, eh? Bueno, més o menys el que tenim ara amb tantes guerres i tanta mala llet. Bueno, en Roberto Estela diu, anem a la curiositat, diu, Paul McCartney era el novio de la hermana de Peter Asher. Le gustó, se la pidió, y Paul le dio la canción. Esclar, perquè la cançó que esteu escoltant era d'un duet que es deien Peter and Gordon. Y para completar la anécdota, la otra hermana de Peter era novia de Teddy Bautista. Así que, por poco son cuñados Teddy y Paul. Gracias por tu atención y por tu paciencia. Sabes que te aprecio un montón y que me parece un programa extraordinario. Desde València, Roberto Estela. Bueno, pues jo sabia que eren els protegits de Paul, però no això del Teddy Bautista, el líder de Los Canarios. I anem a escoltar la teva cançó, que ara feia molt de temps que no sonava aquí al programa. More, More, More, de 1976, i d'Andrea True Connection, que era cantant i actriu pornogràfica dels Estats Units. Procura ser feliç, Cocodril.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Mar.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: L'abdominoplàstia és una intervenció que extirpa l'excés de pell i greix abdominal i corregeix el múscul flàccid. S'aconsegueix un abdomen més pla, ferm i una cintura més estreta.
2: Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
1: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, www.martinezparis.com.
3: La marca de vehicles Ebro arriba a les Terres de l'Ebre. Acosta't a GP Motor i descobreix els models SUV d'Ebro. Vehicles altament equipats, però amb un preu molt competitiu. GP Motor, al carrer Amposta 35 de Ferreries, a Tortosa.
4: Vols formar-te en el món del turisme i l'alimentació? Dos estudis que posen en valor la cultura i els productes de terra, mar i muntanya. A l'Institut Montsià d'Amposta ja pots inscriure't al cicle mitjà d'elaboració de productes alimentaris i als cicles superiors de processos i qualitat en indústries alimentàries i gestió d'allotjaments turístics, tot de manera molt pràctica al centre i en empreses de l'entorn. Més informació a la web de l'Institut Montsià.
5: Del 27 al 31 de maig es celebra Literarum, a Móra d'Ebre. La fira del llibre ebrenc i d'espectacles literaris en català i occità, amb tallers, presentacions, maridatge literari, concerts, teatre. Del 27 al 31 de maig, Literarum, llibres, arts escèniques i exposicions. Més info a literarum.cat.
6: Nou Mazda CX-5, amb 6 anys de garantia i fins a 10 anys de protecció. Nou Mazda CX-5. Tornem a imaginar el teu món.
7: T'esperem al nostre centre oficial Mazda. Kimauto, carretera Tortosa a l'Aldea, quilòmetre 2. Tortosa.
0: Imagina Ràdio.
8: La ràdio musical de les Terres de l'Ebre.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: A Econutrients Natures i Tortosa portem més de 25 anys cuidant-te de manera natural. Alimentació, frescos, sucs ecològics, complements nutricionals, cosmètica, higiene personal, herbolària, fitoteràpia, encens, espelmes i molts més productes naturals que cuiden la teva salut i del planeta. Econutrients Natures i, carrer Vergés Paulí, Tortosa. Naturalment.
2: Bro, aquest juny, literal, només es parlarà d'això. Smash Sports Center celebra el primer aniversari del 8 al 25 de juny amb un torneig a pàdel zero random. 6 categories masculines, 6 de femenines, welcome pack, green flag total, beguda a cada partit i flipa. Premis en metàl·lic. O sigui, en plan, molt pàdel, molt nivell, molt show. Inscripcions al 646-797-238. Smash Sports Center Tortosa, bro. Farem història.
3: Tasta el menú de maig del Diego de Santa Bàrbara. Amanida d'espinacs amb encenalls de foie d'ànec. Raviolis de salmó salvatge. Carpaccio de vedella de la finca amb mus d'albergínia. Calamar farcit amb la seva tinta. Sorbet de menta fresca i filet de vedella amb crema de foie d'ànec. Tot amb postres, beguda i cafès per 48 euros. 977-71-90-17 i hotelrestaurantdiego.com.
4: Obrir l'aixeta és un gest quotidià. És fàcil. Però abans que l'aigua arribi a casa teva, recorre quilòmetres d'enginyeria i 1.000 controls de qualitat. Al Consorci d'Aigües de Tarragona et convidem a conèixer el procés de captació, tractament i distribució. Un viatge fascinant des del riu fins a casa. Vine amb la teva escola o grup. Reserva una visita gratuïta a la nostra web i aprèn com funciona l'enginyeria que mou el nostre territori. Consorci d'Aigües de Tarragona. La xarxa que ens uneix.
0: Imagina Ràdio, la millor música per sentir-se bé.
5: Let me see you dance, babe.

0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: El pa amb tomata de penjar, les amanides, la paella o fideuà, l'escalivada, l'esqueixada, les carns o el pop a la brasa exigeixen un raig daurat d'oli d'oliva verge per potenciar el seu sabor. El trobaràs als supermercats de Catalunya. Millora qualsevol plat amb un oli saludable, equilibrat i afruitat. Grusco, Cosenia, Iberolell i Freginals. El sabor de la nostra terra.
2: Diumenge 7 de juny torna la 37a festa de la plantada de l'arròs al Mas de la Cuixota del restaurant L'Estany Casa de Fusta, amb activitats per a tota la família, parades amb productes tradicionals, ballades de jota, passejos amb carro i tot amenitzat per Guardet Lo Cantador. Per reserves al restaurant L'Estany pots trucar al 977 26 10 26. Recorda, diumenge 7 de juny a partir de les 10 del matí, 37a festa de la plantada de l'arròs al restaurant L'Estany Casa de Fusta.
3: La gamma del crossover més desitjat es completa amb el nou Toyota CHR Plus Electric. Una combinació de disseny, eficiència i fiabilitat, ara amb els avantatges de la vanguardista tecnologia elèctrica de Toyota. Nou Toyota CHR Plus Electric, el model més icònic, ara 100% elèctric. Més informació a toyota.es.
4: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
5: 5 i 6 de juny, a Vilalba dels Arcs, Tasta Vilalba. Mostra de producte local, vi amb música i art a càrrec dels cellers locals. Visita les explotacions dels productors, degustacions, pinxos, food trucks, activitats infantils i els concerts d'Eric Vinaixa, Doctor Prats, Mr. Highland i DJ Crispy Night. 5 i 6 de juny, Tasta Vilalba. Entrades a Ebre Tiquet i a Vilalba Activa. Organitza Ajuntament de Vilalba dels Arcs.
6: Imagina Ràdio.

0: You said forever, now I drive alone.
1: Imagina Radio.
2: I can buy myself flowers.
1: Els números 1 d'avui i d'ahir.
3: Se escapó de una cárcel de amor, de un delirio de alcohol, de mil noches sin velar.
1: Imagina Radio.
4: La millor música
1: per sentir

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Diumenge 7 de juny torna la 37a festa de la plantada de l'arròs al Mas de la Cuixota del restaurant L'Estany Casa de Fusta, amb activitats per a tota la família, parades amb productes tradicionals, ballades de jota, passejos amb carro i tot amenitzat per Guardet Lo Cantador. Per reserves al restaurant L'Estany pots trucar al 977 26 10 26. Recorda, diumenge 7 de juny a partir de les 10 del matí, 37a festa de la plantada de l'arròs al restaurant L'Estany Casa de Fusta.
2: Vols treballar en l'àmbit esportiu i estar inscrit al ROPEC? Forma't. Curs de monitor monitora de dinamització en l'àmbit poliesportiu a Tortosa, del 15 de juny al 8 de juliol. Organitza Consell Esportiu Baix Ebre. Més informació a www.fbaixebre.cat.
3: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa amb Bosta i Vinaròs, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència a McDonald's.
4: Ja és aquí el nou Malta Sexing, un SUV pensat per al teu dia a dia, dissenyat amb la tecnologia més avançada per protegir els que més estimes i amb espai per a tots els teus plans. Des de 29.995 euros. Finançat amb Santander Consumer Finance S.A. Vàlid fins al 31 de juliol de 2026. Condicions a Mazda.es.
5: T'esperem al nostre centre oficial Mazda. Quim Auto. Carretera Tortosa a l'Aldea, quilòmetre 2. Tortosa.
0: Imagina Ràdio.
6: Imagina Ràdio.

Et prometo un petó de bon dia i sent de bona nit, que tremolaré com el primer dia.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: A Econutrients Natures i Tortosa portem més de 25 anys cuidant-te de manera natural. Alimentació, frescos, sucs ecològics, complements nutricionals, cosmètica, higiene personal, herbolària, fitoteràpia, encens, espelmes i molts més productes naturals que cuiden la teva salut i del planeta. Econutrients Natures i carrer Vergés Paulí, Tortosa. Naturalment.
2: Has decidit què vols ser? Inscriu-te a l'Institut Montsià d'Amposta i impulsa la teva trajectòria professional. Escull entre un ampli ventall. Cicles formatius de grau mitjà, cicles formatius de grau superior i cursos d'especialització on adquiriràs experiència pràctica a través de programes d'innovació en contacte directe amb el món de l'empresa, amb flexibilitat i acompanyament personalitzat. Preinscripcions obertes a cicles mitjans i superiors del 26 de maig a l'1 de juny. Més informació sobre l'oferta educativa a la web del centre.
3: Aquest cap de setmana arriba la gran final, la Copa Catalunya d'Agility 2026. Els millors equips es juguen la final de la Lliga Catalana en una competició plena d'adrenalina, precisió i treball en equip. Dissabte de 9 del matí a 8 de la tarda i diumenge de 8 i mitja del matí a les 3 de la tarda a la zona esportiva de Roquetes, viu l'Agility en directe.
4: Ei, Jordi, sortim a sopar?
5: Uf, no puc. Estic amb els números de la declaració de la renta i la veritat no me'n surto.
4: A mi em passava igual, però aquest any he confiat en Palomo Consultors i m'ho han posat tan fàcil. Tranquil·litat, experiència i zero complicacions. Truca'ls al 977 44 90 33 o entra a palomo.net i deixa't aconsellar pels seus professionals amb més de 50 anys d'experiència assessorant empreses.
5: Quin bon consell! On dius que sopem?
4: Va, que et deixo triar restaurant, però pagues tu! Palomo Consultors, 50 anys assessorant empreses i professionals.
0: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Només passa una vegada a l'any, només per uns escollits, només del 10 al 13 de juny. Arriba la cinquena fira Mercamotor Tortosa. Més de 150 vehicles en estoc amb entrega immediata amb uns descomptes bestials. No deixis passar l'esdeveniment d'automoció més important de les Terres de l'Ebre. 4 dies únics per aconseguir el vehicle dels teus somnis. Només a Audi Volkswagen Mercamotor, a Tortosa.
2: 5 i 6 de juny, a Vilalba dels Arcs, Tasta Vilalba. Mostra de producte local, vi amb música i art a càrrec dels cellers locals. Visita les explotacions dels productors, degustacions, pinxos, food trucks, activitats infantils i els concerts d'Eric Vinaixa, Doctor Prats, Mr. Highland i DJ Crispy Night. 5 i 6 de juny, Tasta Vilalba. Entrades a Ebre Tiquet i a Vilalba Activa. Organitza Ajuntament de Vilalba dels Arcs.
3: Vols especialitzar-te en transport de viatgers i tràfic mercantil? Ja et pots inscriure al nou cicle formatiu de grau superior en transport i logística a l'Institut Montsià d'Amposta, dedicat al moviment de mercaderies i al transport de viatgers a nivell nacional i internacional. Tota una novetat en un sector amb molta demanda professional on podràs practicar en empreses de l'entorn. Més informació a la web de l'Institut Montsià.
4: Intensitat, duresa, concentració, velocitat, anticipació, rebuig, anàlisi. La setmana es fa llarga. La preparació ha estat molt dura. Els entrenaments s'han fet inacabables. Però, per sort, sempre arriba el diumenge. Tots els gols. La jornada esportiva de les Terres de l'Ebre, concentrada en 4 hores. Cada diumenge, de 4 a 8 de la tarda, tots els gols. A Imagina Ràdio.
0: Imagina Ràdio.

A partir d'ara, et convidem a escoltar les cançons de la banda sonora de la teva vida. Això és Cocodril Club. T'explica la pel·lícula Albert Malla. Ara

0: té molt per explicar.
1: Gràcies, Leslie, guapo. Com estàs, Coco? Tranquil, tranquil·la. Estàs a la ràdio. Diuen que allà on hi ha música no pot haver res de dolent. Algú va dir... El preu de qualsevol cosa és la quantitat de vida que canvies per ella. El preu de qualsevol cosa és la quantitat de vida que canvies per ella. Aquí hi ha vida, aquí hi ha comunicació, aquí hi ha música i aquí ho fem junts.
2: Hola, bona tarda, soc l'Elisenda. Volia demanar el Te Amo de l'Humberto Tozzi.
1: Doncs Te Amo va ser el primer èxit d'Humberto Tozzi, nascut a Turí el 1952 i que des d'aleshores ha venut més de 20 milions de discos. La cançó, de 1977, explica una barreja d'emocions que van des de l'amor més pur fins a l'odi, passant per la incertesa i el desig.

0: Hazme abrazar a una joven que plancha cantando. Les curioses frases d'Humberto Tanzi.
1: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: A través de 125 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Illes Balears. Aquí està el meu piano màgic. Sí, per la FM, però algunes d'elles també en simultani per al canal de ràdio de la tele, de la TDT. Moltes deixen el podcast del programa a les seves webs perquè puguis escoltar-lo en diferit o descarregar-lo, però per si no et vols perdre res, trobaràs els últims programes emesos a les plataformes iVox.com. També, entre d'altres, estem a Apple, YouTube, iTunes... No perdis la sintonia. I participa. Pots fer-ho per correu electrònic enviant un e-mail a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. M'encantarà rebre notícies teves acompanyades d'una cançó. També hi ha amics que ens escriuen per no demanar-nos res en concret. En aquest cas, per exemple, la Mercè GM diu: bon dia, Albert, moltes gràcies per posar la selecció de música que et vaig fer. Has triat el millor dia. Ja vaig néixer en diumenge i és el dia de la setmana que més m'agrada. Anem amb el meu home en cotxe i estem escoltant la ràdio i ell s'ha sorprès perquè li he dedicat algunes cançons i no sabia res d'aquesta sorpresa. Espero que t'hagi agradat la selecció. Agraïda per la teva professionalitat musical per molts anys. Una abraçada, fins una altra. Adeu, amb moltes us, de la Mercè GM. Doncs no tan sols em va agradar a mi. Ja vaig llegir en anteriors programes correus d'altres oients que et felicitaven per la teva selecció de les 10 millors cançons de la teva vida. El Javi s'han recordat de Belinda Carlisle i això també m'agrada. Quan era novetat i jo feia els Malla Musicals cada tarda a la ràdio, sempre feia la broma: Belinda, que linda. I és que realment clar que era linda, si és que a més va ser model. Model de maquillatge, de llançaria. Bueno, a mi sempre m'ha caigut bé Belinda Carlisle i en Javi diu: bonito dia. Soc Javi, de Tardeo, a Barcelona. Soc un fidel oïdor teu. Podries posar el We Want Something de Belinda Carlisle? Que tingueu un bon dia. Doncs aquí la tens.

És la veu de Belinda Carlisle. Des del 1989. Primer va formar part d'un grup que es deia The Go-Go's, però immediatament ho va deixar per dedicar-se en solitari. També va ser model, per exemple, en campanyes de xampú. Aquesta és la cançó que des de Barcelona ens demanava en Javi. We want something. Volem el mateix. Però jo voldria ara recordar un èxit anterior del 1987 que sempre m'ha donat molt bon rotllo, començant pel títol. Heaven is a place on earth, és a dir, el cel és un lloc a la terra.

0: Sí, es Belinda. ¡Qué linda! Heaven is a place on earth, 1987. El cel és un lloc a la terra. Només tu has de proposar, Coco. Depèn de tu. Sigues feliç. I no et preocupis per res.
1: T'acompanya l'Albert Malla.
0: Encantat de la vida. Sentim-me privilegiat de que encara avui dia pugui compartir amb tu tots aquests bons records en forma de música. Des de Manresa m'envia un correu aquí a cocodrilclub@gmail.com la Toni Cera, que em diu: m'agradaria compartir amb els Cocos You Don't Believe d'Alan Parsons. Em recorda a un noi que vaig conèixer al tren de Barcelona a Manresa. Cada dia jo anava a estudiar a Barcelona i ell, que era de Barcelona, anava a Terrassa per qüestió de feina. Així que, com que cada dia ens veiem, al final ens vam conèixer i xerràvem. I un dia li vaig dir que m'agradava Alan Parsons. I el dia següent em va regalar el disc, un àlbum que es deia Ammonia Avenue. Després vam perdre el contacte, però sempre l'he recordat, perquè vam arribar a ser molt amics. I el disc encara el tinc i el poso sovint. Doncs és una cançó de 1983 que cantava el britànic Lenny Zakatek.

You Don't Believe It. No creus? Alan Parsons, 1983. Des del seu àlbum Ammonia Avenue. Que està sonant per primera vegada al Coco, però que recordo que quan va sortir el 83 era un dels temes més demanats en el programa que aleshores feia cada tarda, que es deia Los Musicales de la Cadena Catalana. L'ha demanat la Toñi des de Manresa. I hi ha una anècdota curiosa de l'Alan Parsons, bueno, ja sabeu que a mi m'agraden les anècdotes, que té a veure amb la seva participació al llegendari àlbum The Dark Side of the Moon, la cara oculta de la lluna de Pink Floyd. I és que quan Alan Parsons era enginyer de so a Abbey Road Studios, els mítics estudis on gravaven els Beatles, li va tocar treballar amb Pink Floyd en aquest disc. I durant les sessions, a Alan Parsons se li va acudir una idea peculiar per al so dels rellotges que s'escolten a la cançó Time. I va gravar una col·lecció real de rellotges despertadors i de paret d'una botiga d'antiguitats, sincronitzant-los amb cura. Ho va fer com a prova de so, sense saber que la banda faria servir aquest experiment tal qual com el disc final. Pink Floyd va escoltar l'enregistrament i va decidir que era perfecte per l'inici del tema. Aquest moment va consolidar Alan Parsons com un enginyer de so amb una sensibilitat única. I va ser clau perquè després es llancés amb el seu propi projecte, The Alan Parsons Project. Però aquí està el Time de Pink Floyd. Així començava.

Time. El temps, aquest vell amic enemic que s'ha passat la vida prenent-nos el pèl, passant massa de pressa. Algú va dir que el temps és allò que volem matar, però que finalment ens acaba matant ell. Sort tenim de la música, sempre, en qualsevol circumstància o situació. Aquí a cocodrilclub@gmail.com rebo el correu d'en Xavier Rubio, de Barcelona, que ens diu: Hola, Albert, avui, remenant els meus discos antics, he ensopegat amb I Want to Live dels Aphrodite Child. M'agradaria compartir-la amb els Cocos. Gràcies pel programa. Una abraçada, Albert. Doncs I Want to Live dels Fills d'Afrodita, la banda on estava Dennis Russos a finals dels anys 60 i principis dels 70, i també Vangelis, Papa Tanasio. I Want to Live, Vull Viure, es va publicar a primers de juny de 1969 i és una de les composicions més emblemàtiques del grup d'Aphrodite Child. Sí, Vangelis als teclats i cantant Demis Roussos. Aquesta peça que ens demanes, Xavier, destaca per ser una adaptació contemporània de la clàssica melodia francesa del segle XVIII titulada Plaisir d'amour, composta originalment per Jean-Paul Egide Martini. Vangelis va aconseguir transformar aquesta balada tradicional en un himne de pop psicodèlic i rock progressiu, caracteritzat per una atmosfera etèria i la inconfusible veu operística de Dennis Russos. I el disc senzill es va convertir en un èxit massiu a tota Europa, consolidant la fama del grup després de l'impacte del triomf internacional anterior. L'enregistrament ressalta per la seva complexa instrumentació i l'ús innovador de teclats, elements que anticipaven el geni creatiu que Vangelis desenvoluparia anys més tard a la seva carrera en solitari. La cançó no només va capturar l'esperit melanconiós de finals dels anys 60, sinó que també va demostrar la capacitat de la banda per fusionar la música acadèmica europea amb les noves tendències del rock.

I Want to Live Aphrodite Time. Gràcies, Javier Rubio, per recordar-nos aquesta peça del 1969. Realment espectacular. I ara la meva especial d'avui, no ho diríeu pas, és de Cher.

Strong Enough, suficientment forta, la Cher de 1999. Aquella que vam conèixer als anys 60 al costat de la seva parella artística i sentimental, Sonny, amb la cançó que uns anys més tard es va convertir en la cançó de la marmota.

Inc, cariño. Sony and Cher. Però quasi 30 anys més tard, a principis dels anys 90, a una pel·lícula, que aquí es va dir Atrapados en el Tiempo, però que ningú recorda amb aquest títol, tothom recorda com la pel·lícula del Dia de la Marmota, el pobre personatge protagonista, cada dia se li repeteix el mateix dia de la seva vida. I tot comença quan a les 6 del matí se li dispara el ràdio despertador de l'habitació del seu hotel amb una emissora de ràdio que cada dia presenta la mateixa cançó. Aquesta. I got you, babe. I got you, babe. Bueno, però al compartir la meva especial avui de 1999 de Cher, per mi és inevitable recordar un altre especial de la mateixa intèrpret. La primera, que va gravar en solitari, sense la seva parella Sony, el 1971. Una cançó que va arribar al número 1 als Estats Units, que es diu Gypsies, Tramps and Thieves, és a dir, gitans, vagabuns i lladres.

0: I la cançoneta no estava gens malament, eh? A mi m'agradava el 1971. Gypsies, Tramps and Thieves, gitans, vagabuns i lladres. Per cert, que l'amic J.M. Calafell em diu en el seu correu: hola Albert, sóc un fidel oient del Cocodril, doncs la música dels 60, 70 és la banda sonora de la meva vida. M'agradaria que en l'apartat de bandes sonores de pel·lícules posessis Perfect Day de Lou Reed. Ai, és que va sonar fa molt poc, eh? J.M. Calafell va sonar fa molt poc. A més, li vam dedicar una bona estona explicant l'origen i les circumstàncies de la cançó. Però en J.M. també ens diu: també et demanaria, si fos possible, que fessis un programa dedicat només a les teves especials, ja que generalment coincideixo amb els teus gustos musicals. Res més, des de Tarragona, una salutació a tots els cocos. Doncs mira, bona idea i ho preparo. Algú va dir: en la joventut aprenem, en la bellesa entenem.
1: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
2: 5 i 6 de juny, a Vilalba dels Arcs, Tasta Vilalba. Mostra de producte local, vi amb música i art a càrrec dels cellers locals. Visita les explotacions dels productors, degustacions, pinxos, food trucks, activitats infantils i els concerts d'Eric Vinaixa, Doctor Prats, Mr. Highland i DJ Crispy Night. 5 i 6 de juny, Tasta Vilalba. Entrades a Ebre Ticket i a Vilalba Activa. Organitza Ajuntament de Vilalba dels Arcs.
3: Fer ioga o sortir amb els amics ens dona una tranquil·litat, però no ens dura tant com Toyota Relax, l'única amb garantia fins a 15 anys. Passa el manteniment amb nosaltres i gaudeix d'un any de la garantia Toyota Relax, renovable anualment fins als 15 anys del teu Toyota, i tant se val a quin taller l'hagis fet anteriorment. Toyota Relax, la tranquil·litat que dura més. Més informació a toyota.es.
4: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autofòrum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
5: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
6: Aquest cap de setmana arriba la gran final, la Copa Catalunya d'Agility 2026. Els millors equips es juguen la final de la Lliga Catalana en una competició plena d'adrenalina, precisió i treball en equip. Dissabte de 9 del matí a 8 de la tarda i diumenge de 8 i mitja del matí a les 3 de la tarda, a la zona esportiva de Roquetes, viu l'Agility en directe.
7: Vols formar-te en el món del turisme i l'alimentació? Dos estudis que posen en valor la cultura i els productes de terra, mar i muntanya. A l'Institut Montsià d'Amposta ja pots inscriure't al cicle mitjà d'elaboració de productes alimentaris i als cicles superiors de processos i qualitat en indústries alimentàries i gestió d'allotjaments turístics. Tot de manera molt pràctica al centre i en empreses de l'entorn. Més informació a la web de l'Institut Montsià.
8: Intensitat. Duresa. Concentració, velocitat, anticipació, rebuig, anàlisi. La setmana es fa llarga. La preparació ha estat molt dura. Els entrenaments s'han fet inacabables. Però, per sort, sempre arriba el diumenge. Tots els gols. La jornada esportiva de les Terres de l'Ebre, concentrada en 4 hores. Cada diumenge, de 4 a 8 de la tarda, tots els gols. A Imagina Ràdio.

cada casset perquè ens acompanyi i ens faci molt més agradable el viatge. Un viatge diurn o potser nocturn, un viatge ràpid per autopista o un viatge per corbes i muntanyes. Digue'm una cançó dels anys 60, 70 o 80 que posaries, que gravaries en aquesta cinta. I digue-m'ho a cocodrilclub@gmail.com. Des de Sabadell, on sabem que tenim molts amics, ens escriu en Xavier, que ens diu: hola, Albert, sóc un entusiasta del casset i més anant de viatge en el cotxe. Tinc molt clar el que posaria. Una cançó ben animada, com per exemple Two Malt Bottles of Wine amb Sheryl Crow i Vince Hill. I amb un recorregut de forces corbes, eh? Però sense fer cas de la lletra de la cançó, que incita a beure dues botelles de vi. En aquest cas, només del bon ànim que produeix aquesta música per conduir. Una forte ferrada, Albert, que dirien els mallorquins. Ah, tenim molts amics que ens escolten des de les Balears. Doncs els escoltem, i a més, en directe.

two more bottles of wine. Two more bottles of wine, Sheryl Crow, amb qui tinc una foto del 1994, de quan va venir per primera vegada a actuar en concert a Barcelona, i Vince Gill en directe. Però permetem, Xavier de Sabadell, que s'has proposat aquesta cançó, que també recordi una miqueta la versió que va fer la meva admirada Emmylou Harris.

Two more bottles of wine, és a dir, dues botelles o més de vi. Emilio Harris. Estem, continuem gravant la cinta, que a més, molts amics oients volen gravar-la de veritat. S'estan apuntant totes les vostres propostes, però ja no serà una cinta, seran diverses. Un altre amic de Sabadell, en aquest cas en Jaume, ens diu en el seu correu, rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com. Hola Albert, salut. Novament m'atreveixo a escriure't per demanar-te una cançó aquest cop per afegir-la a la cinta de casset que tan oportunament estàs organitzant. A aquest ritme, el cotxet 600 que era quan sortíem els amics, l'haurem de canviar per un autocar, no et sembla? Doncs seria injust i imperdonable no afegir-hi de la Elo la Roll Over Beethoven amb Jeff Lynne al capdavant. Gràcies per l'oportunitat que ens dones per comunicar-nos. Ah, doncs primer escoltem la versió original. Perquè em sembla que estarem tots d'acord que la de la Elo és molt millor. Aquesta, l'original, és de Chuck Berry i de 1956. Well, I'm gonna write a little letter, I'm gonna mail it to my local DJ. Li deien el pare del rock. Yeah, it's a jumping little record, I want my jockey to play. Havia nascut el 1926. Roll over Beethoven, I gotta hear it again today. I va marxar el 2017. You know my temperature rising, the jukebox blowing a fuse. Sí, era nord-americà. My heart beating rhythm and my soul keep a singing the blues. I la seva versió, que és l'original, del Roll Over Beethoven, està en el número 97 de les 500 millors cançons de tots els temps, segons la prestigiosa revista musical Rolling Stone. Tracta del desig de que el rock and roll substitueixi a la música clàssica, per exemple, de Beethoven. I al 73, així la va fer l'Electric Light Orchestra.

0: Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que es va posar en marxa el llunyà octubre de 1993. Gràcies als fidels des de fa tant de temps i la benvinguda més cordial a tots els que us aneu incorporant cada dia, potser cada setmana, a cada cançó, a cada bon record. Algú va dir... La llibertat està en ser amo de la teva pròpia vida. Quina és la teva?
2: Em dic Carme i m'agradaria que em posessis, sisplau, Laura, de Lluís Llach.
1: Doncs amb molt de gust, primer perquè és una cançó preciosa i després perquè la tal Laura va ser veïna meva durant més de 20 anys. Vivíem al mateix edifici, ens trobàvem a l'ascensor. Malauradament, la Laura, que havia nascut el 1940 a Barcelona, ens va deixar també a Barcelona el 2018, després d'haver acompanyat a Lluís Llach durant 38 anys. Ell li va voler dedicar aquesta cançó el 1977. També va ser la cançó escollida per un dels nostres convidats, per al president Artur Mas.
3: Senyor Artur Mas, què tal?
4: Molt bé, home, molt bé.
3: De totes les cançons que li han arribat al cor, quina podria ser una cançó realment especial per vostè?
4: Home, n'hi ha una que jo l'acostumo a citar sempre, que és una cançó del Lluís Llach, que és molt bonica, de la lletra i de la música, de la melodia, que és Laura.
3: Laura, que està dedicada a la seva guitarrista, la
4: sí,
3: Laura Anmeri.
4: Exactament, exactament, a la seva guitarrista, i és una cançó que té una lletra molt, molt, molt, molt emotiva, i al mateix temps, doncs, la melodia també és molt bonica, no? I recordo que, a més, en el comiat de Lluís Llach a Verges, aquesta va ser una de les cançons més aplaudides de totes.
3: I recorda aquell noi tan jove, que curiosament es deia Artur Mas, quan va escoltar aquesta cançó per primera vegada, si s'assembla molt al senyor Artur Mas d'ara?
4: Home, tenia menys cabells blancs, tenia més cabells, tenia menys arrugues i havia rebut menys cops.
3: Però per dins, no? Les idees...
4: Però les idees i els sentiments són més o menys els mateixos de sempre.
3: Moltíssimes gràcies, ha estat molt amable.
4: A vosaltres.

I aquesta era la guitarra de Laura. Laura Almeric.

more than this. Més que això. Sempre m'ha agradat molt aquesta cançó i moltes més del seu intèrpret, Brian Ferry. Un autèntic gentleman. No fa pas gaire li vam dedicar una bona estona de programa perquè havia arribat als 80 anys. Però aquesta peça és de 1982. Serveix com a introducció per aquell espai obert com tots els altres, en el que et demanem una cançó que et recordi el teu servei militar. T'agradés o no fer-ho, però una cançó vinculada a aquell temps, si més no especial. Pots dir-m'ho per correu electrònic enviant un e-mail aquí a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com, com ha fet en Valentí des de Sant Fruitós de Bages, que ens diu: hola Albert, et comento les cançons que em van acompanyar l'Emili. El Ferral del Bernesga, CIR 12 a León. Coses que no s'obliden, oi? Diu: cada dia després de Diana i mentre ens afaitàvem, vestíem i arreglàvem la camareta, el quinto que feia de discjòquei a megafonia ens punxava Brass in Pocket dels Pretenders, però també More Than This de Roxy Music i Police, entre d'altres. Com pots veure, el paio hi entenia i et posava de bon humor només començar el dia. Així que encaraves la jornada de bon rotllo a fer tota la instrucció i tot el demés. Quan sento aquestes cançons, sempre penso en l'Emili, Valentí de Sant Fruitós. Ai, gràcies a la música, eh?

0: la veu de Chrissy Hynde dels Pretenders. Veu i líder, amb el seu estil únic, consolidada com una de les grans figures femenines del rock, amb un dels primers èxits, aquest Brass in My Pocket.
1: Got brass in pocket.
0: I autor a la butxaca. Però l'amic Valentí, des de Sant Fruitós de Bages, al recordar la seva família, ens ha dit tres temes bons. Hem escoltat Morgan Lees, de Brian Ferry, aquest dels Pretenders, que va arribar a ser número 1 a la Gran Bretanya, però també Police. Sí, senyor. Bueno, el tema és bo, però pel títol no es van matar gaire, eh? De-du-du-du, de-da-da-da. Records de bons temps de ràdio. I de vida.

de du-du-du, de da-da-da, una de les bandes més importants, més influents, de finals dels anys 70 i principis dels 80. Police. Hi ha alguna cançó que vinculis directament a l'Emili? Et va tocar fer-la? T'agradava? O no et va agradar gens? Però aquí som músics. Digue-m'ho, cocodrilclub@gmail.com. Mira, qué bonito es esto. Fa un moment escoltàvem una veu única, la de Chrissy Hynde, Pretenders. Ara escoltarem la de Stevie Nicks. La de Fleetwood Mac. I també sabrem quina és per ella la cançó perfecta. Can you hear me?

0: i Stevie Nicks dels fantàstics Fleetwood Mac va declarar recentment que de totes les cançons dels Beatles n'hi ha una que destaca per ella, que va definir com a la seva cançó perfecta. Al llarg de la seva carrera, els Beatles van gravar una desena de discos i centenars de cançons en tan sols uns quants anys. Gràcies a les seves creacions, el conjunt del Liverpool va arribar a orelles de milions de persones, moltes de les quals van ser altament influenciades pels seus temes. Un exemple és Stevie Nicks, la cantant nord-americana, que va desenvolupar una gran carrera tant en solitari com a formant part de Fleetwood Mac. Una cançó que va predir el futur. De totes les cançons dels Beatles, n'hi ha una que destaca per a Nicks. Ella la va definir com a cançó perfecta. Es tracta de Yesterday, que va integrar el cinquè disc d'estudi del grup, anomenat genèricament Help, que també era el títol de la seva segona pel·lícula, però primera en colors, perquè la primera, que no és la d'aquell dia, era en blanc i negre. En parlar de la cançó, Nicks va pensar que Paul McCartney va predir el que li passaria més endavant amb la seva dona i va comentar: crec que Yesterday va ser en gran mesura una premonició de Paul McCartney del que vindria amb Linda, trobar el seu únic gran amor i el que després va significar perdre-la. Va ser el que em va sorprendre, deia Stevie Nicks. Recordem que Linda McCartney moria el 1998 amb només 56 anys, després de lluitar amb el càncer de mama durant 3 anys. Curiosament, la Maria Antònia Portus Rigau ens diu: m'encanta el programa, l'escolto els diumenges des de Torelló. Ets un crac, Albert. Gràcies. I els temes que poses són boníssims. Una de les meves preferides és dels Beatles, els meus ídols, i el Yesterday és única. Gràcies, Albert, no paris mai. Maria Antònia Portus Rigau. Saps, Maria Antònia, que també va ser la cançó escollida per al grandíssim actor Joan Pera? Joan, quina podria ser la cançó de la teva vida? Una cançó especial per tu.
1: Home, jo ja sou molt gran. Hi ha qui diu que la vida és com una pel·lícula sense la música de fons. Jo sempre he procurat que hi hagués música de fons. N'hi ha una que sempre, amb la meva dona la recordem moltíssim, que era el Yesterday dels Beatles. Els Beatles en aquell moment era el trencament, l'esperança d'un futur molt millor. Deixàvem enrere una època molt fosca. I el sortir, aquells quatre nanos, va ser com una alenada d'aire fresc, no? I el Yesterday, que a més era romàntica, i a més era per als noviets, com la meva dona i jo, que deliràvem d'aquestes coses, ens ha quedat sempre. I sempre que ens passa alguna cosa, recordem tots dos el Yesterday.
2: El Yesterday original del 1966, el mateix any que els Beatles van actuar per primer i últim cop a Barcelona. No vas tenir l'ocasió de veure'ls?
1: No,
2: jo tampoc.
1: No, jo era jovenet, però recordo veure els diaris. Me'n recordo de veure una fotografia amb ells amb el barret de toreros, sí, a la plaça de toros.
2: Les imatges que han sortit al Nodo.
1: Sí, que és...
2: hi ha molt poques imatges de la seva visita a Espanya.
1: Sí. Ah, sí? Però sí, me'n recordo d'això. Sí, que m'hauria agradat anar-hi, però ni teníem els calés, ni més jo vivia fora de Barcelona. Vull dir, no, era impensable. Però sí que el recordo molt, molt.
2: Joan, moltes gràcies, has estat molt amable. Molta sort en el teatre i en el doblatge i a la tele i a tot el que fas, que no pares. Una altra cosa no se li podrà negar mai al Joan, i ho sabem els companys d'ofici també del doblatge, que té una capacitat de treball increïble, que quantes vegades haurà sortit al teatre a quarts de dues i a les 8 del matí ja estava doblant amb un estudi.
1: Oh, quin remei! Yeah. No, sí, és veritat, és la meva vida. M'agrada molt fer aquestes feines que faig, perquè d'alguna manera, doncs, transmetro al públic aquelles coses que a mi m'agraden, i jo faig quan faig un doblatge, que jo puc transmetre el que jo sento, també m'agrada molt. Mentre pugui fer això, jo ja estic content.
2: I et sents privilegiat,
1: eh? Una mica sí.
2: Clar,
1: no
2: sí,
1: diguem gaire, per si de cas.
2: Gràcies, Joan, i escoltem el Yesterday.
1: L'escoltem, gràcies.

0: Yesterday, més que una cançó, tot un himne, i, si no m'equivoco, la cançó també més versionada de la història. Algú va dir, el secret de la vida és caure 7 vegades i aixecar-se 8.
1: Del 27 al 31 de maig i celebra Literàrum a Móra d'Ebre. La Fira del Llibre Ebrenc i d'Espectacles Literaris en català i occità, amb tallers, presentacions, maridatge literari, concerts, teatre. Del 27 al 31 de maig, Literàrum, llibres, arts escèniques i exposicions. Més info a literàrum.cat.
2: La liposucció no és un tractament contra l'obesitat, però sí pot corregir aquelles parts del cos on s'ha acumulat el greix més rebel als règims dietètics.
3: Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
2: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, www.martinezparis.com.
4: Bro, aquest juny, literal, només es parlarà d'això. Smash Sports Center celebra el primer aniversari del 8 al 25 de juny amb un torneig de pàdel zero random. 6 categories masculines, 6 de femenines, welcome pack, green flag total, beguda cada partit i flipa. Premis en metàl·lic. O sigui, en plan, molt pàdel, molt nivell, molt show. Inscripcions al 646-797-238. Smash Sports Center Tortosa, bro. Farem història.
5: Això és Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.

Saps que ara que m'ho has dit, ja em comença a semblar. En tot cas, el que va fer la música de Blade Runner, que va ser Vangelis, el gran Vangelis Pototanasio, ho va fer el 1982, que va ser quan es va estrenar la pel·lícula. I el Paraules d'amor d'en Serrat és molt anterior, és del 1965. Esclar que moltes cançons s'assemblen perquè tampoc hi ha gaires notes. Bé, n'hi ha 12, eh? La música es composa principalment utilitzant un conjunt de 12 notes diferents en escala cromàtica en la música occidental. Però es poden crear melodies amb tan sols 2, 3 o 4 notes, i això sí, existeixen més de 2.000 combinacions teòriques de notes. I la quantitat és pràcticament infinita al sumar el ritme, les octaves i els instruments.

0: Teníem 15 anys. Més o menys, eh? Ostres, ara feia molt de temps que no sonava el Paraules d'amor d'en Serrat. Com és que l'havíeu oblidat? Si qui més qui menys s'ha sentit identificat amb aquesta lletra i que per molta gent és la gran cançó de la seva vida. Un dia, aquí al programa, en Joan Manuel Serrat, ja fa molts anys, eh? Fa molts anys de quasi tot, em va dir que aquesta cançó ja no era seva. I d'això se'n va adonar un dia que estava circulant amb cotxe per la Costa Brava i va voler parar en un poble a fer una cigarreta i a prendre alguna cosa. I va sentir de fons que era festa major, que hi havia una orquestra i que estava tocant Paraules d'amor i que la gent la cantava. Aquell dia es va donar compte que ja no era seva, que era de tothom.
1: Quan a la llar cremàvem només paraules d'amor.
0: Però, amic Pinoski, estic molt content que per ballar lents hagis escollit una cançó del meu estimat Franco Battiato. Em sento també molt satisfet de que molta gent m'hagi dit que no coneixia Battiato o que només el coneixia amb el seu tema més comercial a Espanya, el Yo Quiero Verte Danzar, i que gràcies al programa ha descobert o redescobert la seva filmografia. Hi ha un programa que li vam dedicar quan va morir, que està a la vostra disposició, un programa sencer d'una hora, al meu canal personal d'Ivox. Si poseu especial cocodril Franco Battiato, us sortirà. Escoltem primer una actuació enregistrada en directe a Itàlia.

Batiato ja era gran. Aquest concert el va fer poc temps abans de morir. Però aquesta cançó, mira que m'agraden moltes d'ell, però jo crec que aquesta és la cançó més gran dedicada a l'amor que s'ha fet mai. Ja veureu, veieu què us dic. La cura, en la versió en castellà, el cuidado, és una expressió poètica d'amor i protecció cap a un ésser estimat. La lletra parla d'un compromís profund de cuidar i protegir la persona estimada de les adversitats de la vida, com ara les malalties, les inseguretats i els desafiaments emocionals. Batiato utilitza metàfores per descriure la profunditat de la seva dedicació, prometent superar les corrents gravitacionals i el pas del temps per preservar la joventut i la felicitat del seu ésser estimat. La cançó també explora la idea d'un amor que transcendeix d'allò físic, oferint silenci i paciència i compartint un viatge cap a l'essència. Tesserò i tuoi capelli come trame di un canto. Conosco le leggi del mondo e te ne farò dono. Els profumi d'amore que embriaguen els cossos suggereixen una connexió íntima i sensual, mentre que la bonaccia d'agosto representa la intensitat dels sentiments que ni la calma pot apaivagar. Ti salverò da ogni malinconia perché sei un essere speciale. Batiato es presenta com un guardià i guia, avrò cura di te, prometent teixir els cabells del seu estimat com si fossin les notes d'una cançó, simbolitzant la creació d'una obra d'art a partir del seu amor. Ai, l'estil musical de Franco Battiato, conegut per la seva fusió de pop, rock progressiu i música clàssica, complementa la lírica amb melodies que evoquen la serenitat i la profunditat del compromís amorós. La cura, el cuidado, s'ha convertit en una de les cançons més emblemàtiques de l'artista, ressonant amb audiències pel missatge universal d'amor i cura incondicional.

El Cuidado, adaptació al castellà de La cura de Franco Battiato, inclòs al seu àlbum La emboscada, de 1996. Quina és la teva cançó lenta preferida per ballar-la amb la persona que més t'agrada? M'ho dius? M'envies un e-mail? cocodrilclub@gmail.com. Des d'Olot, on sempre hem tingut molts i molts amics, ens escriu en Quim, que ens diu: hola Albert, soc en Quim d'Olot, i per la nova secció de balades o lents em proposaria moltes. Per exemple, The Power of Love, amb Jennifer Rush, Corazón Destrozado, amb Bonnie Tyler, Jardín Prohibido, amb Sandro Jacobi, o El dia que me quieras, amb Roberto Carlos, i tantes d'altres. Bueno, però no em facis una sessió de lents, eh? Jo demano només una. Aquí està el joc. Diu, però si n'he de proposar només una, seria Mall of Kintyre de Paul McCartney amb The Winds. Mira, que a mi no se m'hagués acudit mai posar-la a la meva sessió de disc jockey com a tema lent. A més, t'he de dir, amb tot el respecte, eh? Va ser un gran èxit i les primeres vegades que la vaig escoltar em va semblar preciosa. Després li vaig agafar una mica de mania perquè és molt llarga i tanta gaita em va embafar una mica, però bueno, diu en Quim d'Olot, em porta molts bons records perquè l'havia ballat sovint a la discoteca Dales de Banyoles, situada al camí del Prat de Dalla de Porqueres, amb vistes a Roca Corba. Carai, quants detalls, no? I així m'agrada. Diu, és una discoteca desapareguda fa molts anys i que havia estat mítica les dècades dels anys 70 i 80. Aquesta discoteca tenia dues sales, una amb música disco i l'altra amb lents, que s'anaven alternant, de tal manera que en una o altra sempre sonava música per ballar en parella, a pillin. Aquesta cançó solia obrir el canvi de la música disco als lents. De l'època post-Beatles de Paul McCartney, és un cant melancòlic a la península de Kintyre, a l'oest d'Escòcia i molt a prop de la costa irlandesa. Gràcies per fer-nos gaudir cada setmana amb música per al record, que ens ajuda a no perdre la memòria sonora d'uns anys que formen part de la nostra història. L'amic Quim d'Olot, amb els seus comentaris, ens confirma que una cançó t'agrada més o menys depenent de molts factors. Sobretot de com estàs quan la vas escoltar. I també, i molt important, amb qui estàs, si és que no estàs sol. Bueno, Paul McCartney va dir que era una cançó d'amor sobre com ho passaven de bé en aquest lloc, d'Escòcia. Ell s'imaginava que viatjava lluny i desitjava tornar. Bueno, això em recorda. O sigui, ell estava allà, però s'imaginava que se n'anava lluny i tenia ganes de tornar a Kintyre. Bueno, la veritat és que molts amics m'han dit, mig en broma, mig seriosament, que el millor d'un viatge és les ganes que t'agafen de tornar a casa.

0: Mall of Kintyre, a Escòcia. Publicada el 1977, és el lent que li agradaria ballar a l'amic Quim Dulot. I parlant de ballar, aquesta secció es diu Els més ballats de la història. Et demanem que ens diguis una cançó que la vida real, no imaginada, t'hagi fet ballar. De qualsevol època, anys 60, 70, 80, 90, principis dels 2000. Ah, i si no t'importa, em dius també quina era la teva discoteca preferida, que segurament ja no existeix, però que al recordar-la, molts altres oients també la recordaran. Digue-m'ho a Cocodril Club, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. I si t'agrada ballar, recorda que les tardes de diumenges seguim celebrant uns tardeus fantàstics amb la música del Cocodril a la discoteca Barrocos de Barcelona, carrer Adibau 242, i cada vegada està més maco, allò més ambientat, més divertit. Avui des de Tona ens escriu l'Eulàlia Figuerola, que diu: la meva és Barry White, no me'n puc estar de ballar. Us he trobat fa poc i estic superfascinada amb el programa. Us escolto des de Tona. Enhorabona pel programa. Mira, no fa pas gaire vaig estar dinant a Tona. I, per cert, molt bé. Gràcies, Eulàlia. Aquesta, com que l'hem escoltat moltes vegades, és de les més demanades en aquest espai i també a les meves sessions, avui te l'envio amb una versió que té una introducció més llarga, amb uns arranjaments o unes mescles diferents, que espero i desitjo que t'agradi molt. Ah, i procura ser feliç, Cocodril.
1: Cocodril Club.
2: We got it together, didn't we? We've definitely got our thing together, don't we, baby? Isn't that nice? I mean, really, when you really sit and think about it, isn't it really, really nice? I can easily feel myself

0: Radio.
1: Vuela, vuela. No te hace falta equipaje.
0: Els números 1 d'ahir i d'avui. La millor música per sentir.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Amb l'arribada del bon temps, tot torna a començar. El jardí respira, la casa s'obre, els dies s'allarguen.
2: A Vic Mat Major ho tenim tot a punt per gaudir a l'aire lliure. Mobiliari, barbacoes, gespa, rec i piscines.
1: I materials i solucions per renovar, crear i transformar cada racó de casa teua.
2: Vic Mat Major, a Amposta i a Tortosa.
1: Aquesta primavera, fes la teua.
3: Bro, aquest juny, literal, només es parlarà d'això. Smash Sports Center celebra el primer aniversari del 8 al 25 de juny amb un torneig a pàdel zero random. 6 categories masculines, 6 de femenines, welcome pack, green flag total, beguda a cada partit i flipa. Premis en metàl·lic. O sigui, en plan, molt pàdel, molt nivell, molt show. Inscripcions al 646-797-238. Smash Sports Center Tortosa, bro. Farem història.
4: Vols treballar en l'àmbit esportiu i estar inscrit al ROPEC? Forma't. Curs de monitor monitora de dinamització en l'àmbit poliesportiu a Tortosa, del 15 de juny al 8 de juliol. Organitza Consell Esportiu Baix Ebre. Més informació a www.cbaixebre.cat.
5: Aquest cap de setmana arriba la gran final, la Copa Catalunya d'Agility 2026. Els millors equips es juguen la final de la Lliga Catalana en una competició plena d'adrenalina, precisió i treball en equip. Dissabte de 9 del matí a 8 de la tarda i diumenge de 8 i mitja del matí a les 3 de la tarda a la zona esportiva de Roquetes, viu l'Agility en directe.
6: Només passa una vegada a l'any, només per uns escollits, només del 10 al 13 de juny. Arriba la cinquena fira Mercamotor Tortosa. Més de 150 vehicles en estoc amb entrega immediata amb uns descomptes bestials. No deixis passar l'esdeveniment d'automoció més important de les Terres de l'Ebre. 4 dies únics per aconseguir el vehicle dels teus somnis. Només a Audi Volkswagen Mercamotor, a Tortosa.
0: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Bro, aquest juny, literal, només es parlarà d'això. Smash Sports Center celebra el primer aniversari del 8 al 25 de juny amb un torneig de pàdel zero random. 6 categories masculines, 6 de femenines, Welcome Pack, Green Flag Total, beguda a cada partit i flipa. Premis en metàl·lic.

0: es passa una vegada a l'any, només per uns escollits, només del 10 al 13 de juny. Arriba la cinquena fira Mercamotor Tortosa. Més de 150 vehicles en estoc amb entrega immediata, amb punts descomptes bestials. No deixis passar l'esdeveniment d'automoció més important de les Terres de l'Ebre. 4 dies únics per aconseguir el vehicle dels teus somnis. Només a Audi Volkswagen Mercamotor, a Tortosa.
1: Dona forma al teu talent amb els cicles formatius de grau superior de les Escoles d'Art i Disseny de la Diputació a Reus i Tarragona. Preinscripcions pel curs 2026-2027 del 26 de maig a l'1 de juny. Forma el teu futur professional a prop de casa. Més info a dipte.cat/estudiar art i disseny. Dona forma al teu talent.

0: Gina Radio.
1: Al final, no quiero acostumbrarme a un mundo roto.
0: Imagina Radio.
2: La millor música.
0: Per sentir-se bé.
1: Imagina.
2: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Radio.
3: Vols treballar en l'àmbit esportiu i estar inscrit al ROPEC? Forma't. Curs de monitor, monitora de dinamització en l'àmbit poliesportiu a Tortosa, del 15 de juny al 8 de juliol. Organitza Consell Esportiu Baix Ebre. Més informació a www.fbaixebre.cat.
4: Només passa una vegada a l'any. Només per uns escollits. Només del 10 al 13 de juny. Arriba la cinquena fira Mercamotor Tortosa. Més de 150 vehicles en estoc amb entrega immediata amb punts descomptes bestials. No deixis passar l'esdeveniment d'automoció més important de les Terres de l'Ebre. 4 dies únics per aconseguir el vehicle dels teus somnis. Només a Audi Volkswagen Mercamotor, a Tortosa.
5: Hi ha receptes que funcionen i d'altres que es recorden. Quin és el secret?
6: L'oli d'oliva verge extra de la denominació d'origen protegida, oli del Baix Ebre Montsià.
5: Un oli que no només acompanya, sinó que transforma, que realça els sabors, aporta equilibri i dona personalitat a cada plat.
6: El que per alguns és un ingredient, per a nosaltres és el secret de la recepta. El toc que ho canvia tot.
5: Elaborat amb les varietats morro de Sevillanca i Farga, és l'essència d'un territori i d'una manera de fer.
6: Oli d'oliva verge extra de la denominació d'origen protegida, oli del Baix Ebre Montsià.
5: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
6: Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027.
5: Cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural.
7: Vols especialitzar-te en transport de viatgers i tràfic mercantil? Ja et pots inscriure al nou cicle formatiu de grau superior en transport i logística a l'Institut Montsià d'Amposta, dedicat al moviment de mercaderies i al transport de viatgers a nivell nacional i internacional. Tota una novetat en un sector amb molta demanda professional on podràs practicar en empreses de l'entorn. Més informació a la web de l'Institut Montsià.

trumpet. It's my mo number 4.

0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: La marca de vehicles Ebro arriba a les Terres de l'Ebre. Acosta't a GP Motor i descobreix els models SUV d'Ebro. Vehicles altament equipats, però amb un preu molt competitiu. GP Motor, al carrer Amposta.

0: Escull entre un ampli ventall. Cicles formatius de grau mitjà, cicles formatius de grau superior i cursos d'especialització on adquiriràs experiència pràctica a través de programes d'innovació en contacte directe amb el món de l'empresa, amb flexibilitat i acompanyament personalitzat. Preinscripcions obertes a cicles mitjans i superiors del 26 de maig a l'1 de juny. Més informació sobre l'oferta educativa a la web del centre.
1: Obrir l'aixeta és un gest quotidià. És fàcil. Però abans que l'aigua arribi a casa teva, recorre quilòmetres d'enginyeria i 1.000 controls de qualitat. Al Consorci d'Aigües de Tarragona et convidem a conèixer el procés de captació, tractament i distribució. Un viatge fascinant des del riu fins a casa. Vine amb la teva escola o grup. Reserva una visita gratuïta a la nostra web i aprèn com funciona l'enginyeria que mou el nostre territori. Consorci d'Aigües de Tarragona. La xarxa que ens uneix.
2: Intensitat, duresa, concentració, velocitat, anticipació, rebuig, anàlisi. La setmana es fa llarga. La preparació ha estat molt dura. Els entrenaments s'han fet inacabables. Però, per sort, sempre arriba el diumenge. Tots els gols. La jornada esportiva de les Terres de l'Ebre, concentrada en 4 hores. Cada diumenge, de 4 a 8 de la tarda, tots els gols. A Imagina Ràdio. Imagina Ràdio.
3: Imagina Ràdio.
2: La millor música
3: per sentir-se bé.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Diumenge 7 de juny torna la 37a festa de la plantada de l'arròs al Mas de la Cuixota del restaurant L'Estany Casa de Fusta, amb activitats per a tota la família, parades amb productes tradicionals, ballades de jota, passejos amb carro i tot amenitzat per Guardet Lo Cantador. Per reserves al restaurant L'Estany pots trucar al 977 26 10 26. Recorda, diumenge 7 de juny a partir de les 10 del matí, 37a festa de la plantada de l'arròs al restaurant L'Estany Casa de Fusta.
2: La gamma del crossover més desitjat es completa amb el nou Toyota CHR Plus Electric. Una combinació de disseny, eficiència i fiabilitat, ara amb els avantatges de l'avantguardista tecnologia elèctrica de Toyota. Nou Toyota CHR Plus Electric, el model més icònic, ara 100% elèctric. Més informació a toyota.es.
3: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autofòrum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
4: A Econutrients Natures i Tortosa portem més de 25 anys cuidant-te de manera natural. Alimentació, frescos, sucs ecològics, complements nutricionals, cosmètica, higiene personal, herbolària, fitoteràpia, encens, espelmes i molts més productes naturals que cuiden la teva salut i del planeta. Econutrients Natures i, carrer Vergés Paulí, Tortosa. Naturalment.
5: Intensitat, duresa, concentració, velocitat, anticipació, rebuig, anàlisi. La setmana es fa llarga. La preparació ha estat molt dura. Els entrenaments s'han fet inacabables. Però, per sort, sempre arriba el diumenge. Tots els gols. La jornada esportiva de les Terres de l'Ebre concentrada en 4 hores. Cada diumenge, de 4 a 8 de la tarde, tots els gols. A Imagina Ràdio.
6: Imagina Ràdio.

0: 라디오.
1: els números 1 d'avui i d'ahir.
2: La millor música. Per sentir.

res més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs, si Barcelona t'haurà contaminat o no. Però jo t'espero.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa, Amposta i Vinaròs. Perquè gaudeixis com mai de la teva experiència a McDonald's.
2: Amb l'arribada del bon temps, tot torna a començar. El jardí respira, la casa s'obre, els dies s'allarguen.
3: A Vic Mat Major ho tenim tot a punt per gaudir a l'aire lliure. Mobiliari, barbacoes, gespa, rec i piscines.
2: I materials i solucions per renovar, crear i transformar cada racó de casa teua.
3: Vic Mat Major, a Amposta i a Tortosa.
2: Aquesta primavera, fes la teua.
4: Bro, aquest juny, literal, només es parlarà d'això. Smash Sports Center celebra el primer aniversari del 8 al 25 de juny amb un torneig a pàdel zero random. 6 categories masculines, 6 de femenines, welcome pack, green flag total, beguda a cada partit i flipa. Premis en metàl·lic. O sigui, en plan, molt pàdel, molt nivell, molt show. Inscripcions al 646-797-238. Smash Sports Center Tortosa, bro. Farem història.
5: Ja és aquí el nou Malta CX-5, un SUV pensat per al teu dia a dia, dissenyat amb la tecnologia més avançada per protegir els

0: Imagina Ràdio compta amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
1: Imagina Ràdio.

0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: 5 i 6 de juny, a Vilalba dels Arcs, Tasta Vilalba. Mostra de producte local, vi amb música i art a càrrec dels cellers locals. Visita les explotacions dels productors, degustacions, pinxos, food trucks, activitats infantils i els concerts d'Eric Vinaixa, Doctor Prats, Mr. Highland i DJ Crispy Night. 5 i 6 de juny, Tasta Vilalba. Entrades a Ebre Tiquet i a Vilalba Activa. Organitza Ajuntament de Vilalba dels Arcs.
2: Fer ioga o sortir amb els amics ens dona una tranquil·litat, però no ens dura tant com Toyota Relax, l'única amb garantia fins a 15 anys. Passa el manteniment amb nosaltres i gaudeix d'un any de la garantia Toyota Relax, renovable anualment fins als 15 anys del teu Toyota, i tant se val a quin taller l'hagis fet anteriorment. Toyota Relax, la tranquil·litat que dura més. Més informació a toyota.es.
3: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
4: És or en estat líquid, or pel seu color, pel seu aroma i or per a la salut. És equilibrat i l'essència de la dieta mediterrània. Iberolei, l'oli d'oliva verge extra de la cooperativa Montebre de Santa Bàrbara. Iberolei, l'oli afruitat per consumir en cru, amb denominació d'origen protegida Baix Ebre Montsià.
5: Vols treballar en l'àmbit esportiu i estar inscrit al ROPEC? Forma't. Curs de monitor monitora de dinamització en l'àmbit poliesportiu a Tortosa, del 15 de juny al 8 de juliol. Organitza Consell Esportiu Baix Ebre. Més informació a www.cbaixebre.cat.
6: Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Només passa una vegada a l'any. Només per uns escollits. Només del 10 al 13 de juny. Arriba la cinquena fira Mercamotor Tortosa. Més de 150 vehicles en estoc amb entrega immediata amb uns descomptes bestials. No deixis passar l'esdeveniment d'automoció més important de les Terres de l'Ebre. 4 dies únics per aconseguir el vehicle dels teus somnis. Només a Audi Volkswagen Mercamotor, a Tortosa.
2: Del 27 al 31 de maig es celebra Literarum, a Móra d'Ebre. La Fira del Llibre Ebrenc i d'Espectacles Literaris en català i occità, amb tallers, presentacions, maridatge literari, concerts, teatre. Del 27 al 31 de maig, Literarum, llibres, arts escèniques i exposicions. Més info a literarum.cat.
3: Vols formar-te en el món del turisme i l'alimentació? Dos estudis que posen en valor la cultura i els productes de terra, mar i muntanya. A l'Institut Montsià d'Amposta ja pots inscriure't al cicle mitjà d'elaboració de productes alimentaris i als cicles superiors de processos i qualitat en indústries alimentàries i gestió d'allotjaments turístics. Tot de manera molt pràctica al centre i en empreses de l'entorn. Més informació a la web de l'Institut Montsià.

0: Imagina Ràdio.
1: La millor música per sentir-se bé.
2: Tots els gols. Espai patrocinat per la Federació Catalana de Futbol.
1: Aquí i ara comencem les 4 hores esportives més destacades de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio presenta el programa esportiu per excel·lència al nostre territori. Tots els gols. Amb Jesús Ferrando.

0: Molt bona tarda i benvinguts a un programa més al vostre carrusel, a tots els gols que anem a arrencar des de les 4 i fins les 8 de la tarda, amb moltes emocions per viure. Moltes emocions per viure, com la que hem tingut ara mateix, eh? Pedro?
1: Bueno, bueno, no, menos mal que és això ràdio i que no
0: se veu. I que no ho veu ningú, eh? Anem a fer les presentacions, com és habitual, dels meus companys, dels quatre magnífics, que fem aquest carrusel esportiu en rigorós directe. Richi Muñoz.
2: M'omplis de goig.
0: Molt bona tarda, eh?
2: M'omplis de goig. Oh. Així dona gust començar. Molt bona tarda. Estem arribant als moments en què se resol tot, no?
0: Sí.
2: La resolució de tot. Ahir es va resoldre la final de la Champions, per exemple. Sí, una mica així, més baixet. Una altra vegada va guanyar el PSG, curiosament, sí. Quan s'ha anat el jugador
0: insígnia. Quan pitjor ho tenia,
2: I estos dos anys sense el jugador insígnia, sí. Que no l'esmentarem.
0: Kylian Mbappé. Ja t'he xafat el rotllo. Ha anat al Madrid i al Madrid no em peguen una dretes i el PSG...
2: Sí, en quatre fitxatges ben fets des de que va marxar.
0: Sí.
2: Recordem, a mi és un jugador que m'encanta, que va de l'Esquelia, que el van fitxar al mercat d'hivern i em sembla un jugadoràs.
0: Uh-huh. Pues la final de Champions, que es va resoldre ahir.
2: Els penals.
0: Sí. Els penals, després d'avançar-se l'Arsenal per un gol a 0, posteriorment va empatar el PSG i van...
2: De penal, que era claríssim, també. No,
0: jo van forçar la pròrroga, que no va tindre conseqüències, i van arribar a la tanda de penals, una tanda de penals que, beneficiosament per al conjunt parisenc, se va acabar imposant el conjunt de Luis Enrique.
2: Sí, dos seguides, que és complicat. Sí. I, bueno, passem al futbol local. Bona tarda, sí. Jesús. Bona tarda, Pedro. Bona tarda, Tomàs.
0: El futbol local no... No,
2: tampoc no he vist que no ha anat molt...
0: No té massa bones notícies.
2: Sí.
0: No té massa bones notícies. Verem avui si s'afegeixen les bones notícies a l'Horta de Sant Joan. L'Horta de Sant Joan, que ha quedat invicte durant tota la temporada.
2: Sí, però la Fatarella...
0: Allí és nada, eh?
2: Li ha complicat la vida, eh? Bueno,
0: la Fatarella ha fet una gran competició, un gran reconeixement per al conjunt fatarellenc, sí. Que ahir va vendre
2: cara
0: la pell de l'os, eh?
2: Sí.
0: Cara la pell de l'os. Però finalment se va poder imposar el conjunt nortenc i festa grossa a Horta de Sant Joan, al municipal Salvador Miralles, on només ha cedit un empat, el que va enregistrar en el darrer partit de la primera fase davant el Corbera d'Ebre. Aquest ha estat l'únic empat. La resta han estat victòries del conjunt de Sergi Manero, que serà un dels convidats aquesta tarda, ja, així ho tens pautat, eh?
2: Vale, m'ho recordes?
0: Sí.
2: I esta tarda los altres dos, que a la segona final, el Corbera d'Ebre i el Camp Redó, també se jugaran les garrofes.
0: Sí, i també se jugaran les garrofes la Sénia.
2: Sí.
0: La Sénia, que recordem que defensa 1-0-1 del partit d'anada al municipal de la Canonja.
2: Ho té de cara, s'ho juga a casa, però...
0: Sí, però...
2: Però s'ha de fer.
0: Tenint en compte el potencial que compta la Canonja, aquesta tarda se presumeix un partit d'altos vuelos al municipal de la Sénia, on tindrem a Pau Rodrigo.
2: Esperem que no els traicionen els nervis.
0: Sí.
2: Perquè a vegades això també és important.
0: Lo que sí passarà és que no cabrà ni un alfiler.
2: Bueno, no sé si podrem parlar...
3: Una agulla.
2: Sí,
3: una agulla.
2: Sí,
3: home, una agulla.
0: Una agulla?
3: A mi tant. Això d'alfiler és un castellanisme...
0: Sí?
2: Però ja comencem.
3: Total, a veure.
0: Calondera. Bueno, bona tarda, Tomàs.
3: A veure, ja sabia que no em donaveu pas i tenia que fotre cullerada en algun moment. Un robo, va ser un robo.
0: Un robo?
3: Sí.
0: Lo del Jesús i Maria?
3: També. Ah. També, però el partit de la final que parlàveu abans, sí, també, va haver un penal que no van xular els col·legiats, que se'l va menjar amb pataques. Bon, un sí, robo!
2: Allò era carregar...
3: Sí. Això mos ho fan a nosaltres i demanem penal. Però al 100%. Bona tarda, amics oients. Molt bona tarda a tota la gent que ens està escoltant a través d'internet, a través de la freqüència modulada. Companys, molt bona tarda.
0: No bona sabia... tarda des de la meua esquerra, avui.
3: Avui, home, i tant. Avui estic fent de sensei. Avui
0: sensei?
3: Me sento com un ninja intentant ficar a l'alumne predilecte...
0: Dar cera, polir cera.
3: Correcte.
2: Jo no sabia que eres Gunner, tu. Gunner.
3: No, és que sí que sóc un amant del futbol i sóc molt crític en els moments en què s'ha de ser crític. I ahir va haver una jugada en la que jo penso de que va equivocar-se el col·legiat.
2: Jo crec que és susceptible de ser dubtosa, d'opinar una cosa o l'altra. Per tant...
0: Para gustos colores.
2: No està mal arbitrada.
3: Lo placa en lo braç... No, tanca el braç, li fica l'enganxa, se deixa caure i estira el defensor. No s'enganxa.
2: S'enganxa
3: no, no, lo defensor enganxa al davanter. És aquí on està lo que penso jo, que es va equivocar.
2: Com la de Ramos en Salah, en aquella final famosa.
3: Allò era targeta roja.
0: Pedro.
3: I dos anys i fica los cops.
1: Jo, la veritat, que no vaig veure la final de la Champions, així que no puc opinar. Estava de torneig en los críos del Jesús Catalonia, Santa Bàrbara, patint una calor...
0: Bueno, que flipes. Extrema.
3: Una lleu de calor, vau patir?
1: No, molta.
0: Ah, vale. No, te diria que fiquessis lo del repartiment de cops.
3: Fica hòstia. A l'esquerra, aquí és una, aquí. Però has de pujar el volumen... De...
1: És que avui me disculpareu, però estic aprenent a portar tot
2: a
1: això.
2: A control.
0: A despegar l'avió, eh?
3: És l'altre. Este, i ara, molt bé. Este, ok.
0: Ara.
3: I allí veig que tens dos més.
0: Ara podeu seguir.
3: Fica, hòstia 1, hòstia 4...
0: Ara podeu seguir, eh? Ei, Pedro Sabater, molt bona tarda.
1: Molt bona tarda, Jesús.
0: Avui t'estrenes, no?
1: Sí, avui estic aquí als controls, a veure com va. Bueno, jo i Tomàs, que bé. De moment... puc fer tot el que anava bé de reull, però mai m'havia ficat aquí, pues, bueno, noves experiències que ara, final de temporada, que no tenim tants de partits, pues, potser puc aprendre millor.
3: I està suant, eh?
1: Estic suant, però perquè fot una calor.
0: Anem en tot això a fer la primera ronda del programa, una primera ronda que, ui, que com sempre... arriba de la mà dels nostres sponsors i amics Abelló Autotec.
4: Únic s'escriu amb H o sense H?
5: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Tan únic com tu. Informa't a Hyundai.es. Abelló Autotec, el teu concessionari oficial Hyundai a Tortosa.

0: Vos heu proposat acabar amb els meus tímpanos, xec.
1: I en els meus.
0: Anem a començar la primera ronda en els resultats.
2: Jesús, Jesús, tens un botonet aquí davant que sí. Espera, puja i baixa el volum.
0: Sí, no, ja ho faig. Anem a començar la primera ronda amb els resultats que ens ha deixat el playoff d'ascens cap a la segona divisió. El partit d'anada, malament se li fiquen les coses al conjunt sabadellenc. El Sabadell va caure per 2-0 el divendres la nit al camp del Real Madrid-Castilla.
3: Este és l'equip que entrenava Arbeloa abans d'anar al primer equip, no? El Real Madrid.
0: Correcte.
3: Ho dic jo.
0: Un pin t'has guanyat.
3: Sí?
0: Sí.
3: Real Madrid-Castilla 2, Sabadell 0.
0: Per què dius el resultat este? Tu has de dir el del dissabte?
3: Ah, el del dissabte.
0: Sí, pues... ja havia dit que van perdre 2-0, no?
4: Un robo.
3: També, pues el dissabte, Ponferradina 0, Atlético Madrileño 0.
0: I aquesta tarda de diumenge tindrem dos compromisos més, el que es disputa a partir de les 4:15, tot just d'aquí 2 minuts, arranca el nou Sardinya, l'Europa Real Celta Fortuna.
3: I l'altre partit d'esta tarda, que no el viurem perquè comença a les 8:30, és el Villarreal B davant del Zamora.
0: Com que no el viurem?
3: No el viurem aquí al programa.
0: Ah, vale.
3: A veure, Jesús, tot se t'ha d'explicar, eh?
2: Igual mos morim a mitjan.
0: Sí, de la calor, no?
2: A veure, doncs la marxa la portem.
0: El playoff d'ascens cap a la segona ref, a la final d'anada, aquesta tarda de diumenge, tindrem a partir de les 6:15 el partit que enfrontarà el Cornellà i el Badalona.
3: A la semifinal de promoció d'ascens cap a la Lliga Elite, a la tornada, ahir dissabte, Pobla de Mafumet 3, Rubí 2.
0: Bones notícies per als representants ebrencs que disputen aquesta promoció amb el conjunt poblenc, amb el conjunt del Camp de Tarragona, el rapidenc Javi Santper. Fent cas a lo que em va dir Nino, Javier, no? Nino? Sí. Javier Santper, el jugador rapidenc, i el jugador tortosí Pol Cid.
3: I avui diumenge, a partir de les 5:45 de la tarda, Prat-Sant Mauro.
0: O de 6:15, no?
3: O de 6:15. Ja comences en les hores també?
0: Sí, sí.
3: Ell en la correcció a l'hora de parlar en català. Tu en lo de les hores, en fi.
0: N'hi ha un part.
3: Bueno, seguim a semifinal de promoció d'ascens cap a Lliga Elite. Tornada. Turó La Peira 1, Igualada 1.
0: Un resultat que li dona al conjunt igualadí la classificació per a aquesta final d'ascens cap a la Lliga Elite. Recordem que es va imposar per 2-1 al partit d'anada i ahir amb aquest empat classifica el conjunt de les Comes.
3: I avui diumenge, a partir de les 6, Viladecans, Palamós.
0: Una consulta que et volia fer.
3: Ai, mare.
0: A quin camp se juga el Prat Sant Mauro?
3: Al municipal del Prat.
0: Au, busca-ho.
3: Sí? Per Google-ho?
0: Sí. Camp del Prat.
3: Ah, però que... Sí, ja.
0: Sí, claro. Venga, claro, camp del Prat. Cultura general.
2: I en Catlles. No? No, aquella sí. No? És el castellà.
3: Però ho busco o no ho busco?
0: Sí,
2: a busca. A veure, estàs buscant.
0: Va. Jo per avançar en la ronda anem a comentar la promoció d'ascens a la primera catalana al grup 6è. La semifinal de tornada ho va tindre a tocar el Camarles.
3: Ja ho tinc.
0: Sí?
3: Estadi Municipal Sagrier.
0: Sagnier.
3: Sagnier, hòstia, com de, també la meva comprensió lectora Sagnier. És... Sagnier, sí, sí, sí, ho fica, ho fica.
0: Ah, vale, vale. Ho va tindre a tocar. El Camarres li van fer falta tan sols 6 minuts, 6 minuts per acabar-se imposant a Cambrils en aquest partit de tornada de la promoció d'ascens. Finalment, Pol Benito va establir les taules al marcador, unes taules que forçaven la pròrroga, i durant la pròrroga l'expulsió de Josué, del porter camarlenc, li va passar factura al conjunt del Baix Ebre, que encaixava la derrota per 3 gols a 1 i quedava eliminat d'aquesta promoció d'ascens cap a la primera catalana.
3: Deduir això, aquesta expulsió del porter, suposava també un penal?
0: No, no, li van pitar 2 penals en contra i el van fallar los dos al Cambrils.
3: O sigui, però el van expulsar en un penal, a més.
0: Sí, no, no, no.
3: No,
0: no, que ja li havien pitat abans.
3: Ah. No,
0: ja li havien pitat un penal a la primera part, que va suposar la primera targeta groga. Mm. Li van pitar un segon penal durant la segona part, i els dos els va fallar el conjunt del Camp de Tarragona, i malauradament la segona groga durant la primera part de la pròrroga li va acabar costant car al conjunt d'Ivan Romer.
2: Baix camp. Baix camp. Cambrils està al baix camp.
0: Bueno, però és el Camp de Tarragona, no?
2: Bueno, el Camp de Tarragona.
0: A veure, està el Camp, sí, de Tarragona. Sí, home.
3: De geografia. De geografia també en sap, eh?
0: Bé, bé, Pedro, bé. I avui, com hem comentat al speech inicial, tindrem un autèntic partidàs. Un partit on no cabrà ni una agulla. Tomàs?
2: Correcte. Pots ficar aplaudiments, per favor? No, aplausos no, aplaudiments al costat. Aplausos no, aplaudiments. Està aplausos, fica aplausos, però està mal ficat, que no es diu en català aplausos, es diu aplaudiments. Ara, ara. Gràcies, que
3: no l'he buscat el dia perquè buscava la tecla.
2: T'has de pujar el micro, ara. Ara
4: jo, estava buscant...
2: Aplaudiments.
4: Estava buscant aplaudiments, claro.
0: Tindrem una...
2: Ha vingut en plan fallonero.
0: Una apassionant. La Sénia, la Canonja, recordem, amb el 0-1 del partit d'anada. Anem cap a la promoció d'ascens, a la segona catalana, on
3: males
0: hi ha
3: notícies.
0: Més males notícies.
3: Sí.
0: La final tornada que va disputar el Jesús i Maria al camp del Sant Joanenc, i on de nou l'arbitratge va ser protagonista negatiu.
5: Un robo!
0: Sí, ja ho has dit tu. Amb 2 penals al temps de descompte favorables al Jesús i Maria. Una situació que va provocar 3
3: expulsions.
0: 1, 2 i 3. 3 expulsions per les protestes d'aquesta situació. Tindrem a Pau Alegria per comentar aquesta malaurada derrota del Jesús i Maria, que condemna també el Godall al descens cap a la quarta catalana.
3: I l'altre partit?
0: El resultat va ser Sant Joanenc 1,
3: sí,
0: Jesús i Maria 0.
4: I en molta polèmica, no?
0: Sí, sí. Sí, sí, la polèmica, ja l'he comentat. Dos penals, un claríssim, però claríssim, ho comentava en Pau Alegria per línia interna, i va ser un penal, però com la catedral de Burgos. La mà extesa, talla la pilota en la mà i l'àrbit siguen. Malauradament, àrbits del Vallès Oriental. Que recordo que els àrbits del Vallès Oriental van protagonitzar les decisions polèmiques l'any passat, moltes de les decisions polèmiques, tant del Camarres com la de la Sénia. i van recusar, el conjunt gamarrem va recusar als àrbits d'este clàssic. I ahir, novament, àrbits de la demarcació del Vallès Occidental van tornar a ser tristos protagonistes d'aquesta eliminatòria, on el Jesús i Maria va caure per la mínima amb un gol als 11 minuts de partit.
5: Un robo!
3: L'altre partit de promoció ascens a segona catalana va ser el Tiana 0, Canyelles 0.
0: Un resultat que classifica el Tiana per a aquesta final que s'enfrontarà davant el Sant Joanenc. Primer el municipal de Sant Joanenc i després la tornada al camp del Tiana. Anem a baixar un escaló i anem cap a la fase d'ascens a tercera catalana, on ahir s'imposava per 1-0 davant la Fatarella l'Horta de Sant Joan, que ja hem comentat que ha acabat la temporada com a l'únic equip invicte de la categoria. I el conjunt de Sergi Manero, que va donar rienda suelta a la festa, eh?
3: No, com és normal.
0: Sí.
3: I a l'altre partit...
0: Espera't un moment. Si tens el We Are the Champions, l'has-ho preparat.
3: Jo crec que ara l'apretes una mica. Bueno.
0: Sí,
3: s'ha de foguejar.
0: L'he de ficar en antecedent, no?
3: A l'altre partit d'ascens a tercera catalana, a la final segona, la viurem esta tarda a partir de les 6 en lo Corberà d'Ebre davant del Can Redó.
0: I tancarem aquesta primera ronda del programa amb les semifinals de la Copa Terres de l'Ebre, amb el duel entre l'Alcanar i Josep Maria, que es va disputar divendres 29 a partir de les 8:30 de la tarda al municipal de la Fanecada, aquest partit de tornada on s'imposava de nou el conjunt canareu per un contundent 6-0 i es classificava així per a la final d'aquesta segona edició de la Copa Terres de l'Ebre.
3: I aquesta tarda, a partir de les 5, l'altre partit d'estes semifinals, l'acaba bé davant del Tivenys.
0: I hasta aquí la primera ronda d'aquest programa, una primera ronda que, com sempre, ha arribat amb els cotxes d'Avelló Autotec.
6: Únic s'escriu amb H o sense H?
7: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Tan únic com tu. Informa't a Hyundai.es. Avelló Autotec, el teu concessionari oficial Hyundai a Tortosa.
8: La jornada futbolística de les Terres de l'Ebre, concentrada en 4 hores a Imagina Ràdio. Intensitat, duresa, concentració, velocitat, anticipació, rebuig, anàlisi. La setmana es fa llarga. La preparació ha estat molt dura. Els entrenaments s'han fet inacabables. Però, per sort, sempre arriba el diumenge. Tots els gols. La jornada esportiva de les Terres de l'Ebre, concentrada en 4 hores. Cada diumenge, de 4 a 8 de la tarda, tots els gols. A Imagina Ràdio.
0: I com hem comentat, el We Are the Champions per a l'Horta de Sant Joan.

0: Aquest hort de Sant Joan que s'ha imposat a la final d'ascens, a la primera final d'ascens, davant un La Fatarella que ha fet una grandíssima temporada. Es va classificar com a quart classificat del grup 34è a la quarta catalana i disputant la final que va cedir per la mínima ahir al camp de l'Horta de Sant Joan i s'imposava per dos vegades davant el conjunt hortenc al municipal de la Fatarella.
1: Bueno, i Jesús, comencem fortets, perquè sí. Entrevista de luxe, anem a parlar amb Lluc Castell, el jugador de l'Espanyol, a conversar una estona, perquè, bueno, també el programa és diferent estos últimes setmanes.
0: El jugador
1: setmanes.
0: Ebrenc.
1: Sí, home.
0: Sí, sí, Ebrenc, entre cometes, però Ebrenc.
1: Sempre m'has de puntualitzar tot, eh?
0: Sí, veritat. Un robo! Lluc Castell. Molt bona tarda i benvingut al programa Tots els Gols.
2: Bona tarda, moltes gràcies.
0: Una experiència única, la que vas viure en el darrer partit contra la Real Societat, no, Lluc?
2: Sí, bueno, és un somni que des de ben petit somiava i tindre aquesta oportunitat, doncs em va satisfer molt.
0: Recordem que Lluc Castell té arrels ebrenques, per això hem dit a la presentació entre cometes ebrenc, no? És així, Lluc?
2: Sí, mon pare és de Freginals i ma mare d'Amposta i sí, sempre estic aquí, sempre que puc baixo aquí i s'està molt bé, la veritat.
0: Què t'agrada més de les Terres de l'Ebre?
2: Bueno, s'està molt bé, s'està molt tranquil, clima, tot, la platja i una mica la gent també.
0: Tornant al partit que vas viure el debut com a futbolista a primera divisió, què se't va passar pel cap quan Manolo González et va cridar per a fer la teua estrena a primera divisió?
2: Bueno, pues recordar una mica tot el camí que he recorregut per arribar fins a aquell moment i, bueno, una mica de nervis sí que tenia, però sobretot estar tranquil i sortir a fer el que sé.
0: Un record molt especial, no? És així?
2: Sí, sí, bueno, és un dels records que em quedarà per tota la vida, el debut a primera divisió i, bueno, mai ho oblidaré.
0: Manolo, quedarà per sempre al teu record en donar-te l'opció de poder debutar a primera divisió, no?
2: Sí, és algo que sempre recordaré, que li tindré molt agraït que em doni aquesta oportunitat, però, bueno, és un bon entrenador, m'ha donat aquesta confiança i amb moltes ganes.
0: Molt s'ha parlat de la trajectòria del míster després de fer una gran primera volta que va fer l'equip i després de sumar una ratxa tan dolenta com la que vau sumar de 18 jornades consecutives sense conèixer la victòria, no? Però de portes endins, com és Manolo González?
2: Bueno, és un entrenador molt proper que ja quan estava al filial ja passava per allà, veia molts entrenos i parlava amb nosaltres sempre que podia, i ara en dinàmica en el primer equip també és molt proper, dona consells, t'ajuda i sempre paraules positives.
0: Perquè cal recordar que en el darrer tram de la temporada has estat assidu als entrenaments del primer equip, no, Lluc?
2: Sí, mira, ara ja portava 7 convocatòries en el primer equip, llavors ja 7 setmanes que estava en dinàmica en ell, i bueno, vaig començar quan encara estava en la ratxa aquesta negativa, però l'equip sí que estava molt unit i bueno, al final ho vam aconseguir treure.
0: Quin record tan durs d'esta etapa que has viscut amb els jugadors de la primera plantilla del Real Club Deportiu Espanyol?
2: Bueno, al final una mica tot. És un somni, com ja et deia, compartir experiències amb gent de primera divisió. I ara que he estat a prop d'ells, pues, la manera de com treballen, tot el sacrifici que posen per seguir gaudint de l'esport, m'emporto tots aquests moments i també he après moltes coses amb ell.
0: Una temporada que ha acabat de la millor forma possible. Tu creies o tenint en compte que havies anat 7 convocatòries amb el primer equip, ves passar convocatòria tras convocatòria i no arribava el moment de votar, no?
2: Sí, bueno, és cert que vaig arribar en una situació difícil i sabia que era molt complicat poder tindre minuts i debutar. Però bueno, a partir del partit de l'Atlètic Club que vam guanyar, l'equip va entrar en una bona dinàmica i va aconseguir guanyar també contra el Osasuna, que vam aconseguir la permanència ja assegurada, i ahí ja vaig començar a imaginar que podia arribar el moment.
0: Per a qui et descobreix ara, fes-nos un repàs de la teua trajectòria, de la trajectòria de Lluc Castell des de la teua infantesa.
2: Pues jo vaig començar al Sitges, que és l'equip del meu poble. Allí vaig estar fins a l'EBI de segon any, que me va fitxar el Nasti de Tarragona. I al Nasti vaig estar 5 anys, fins a juvenil de primer any, que ja vaig anar a l'Espanyol, i des de llavors que estic aquí.
0: I quines fites se marca a curt termini Lluc Castell?
2: Bueno, ara seguir treballant, fer-ho el millor possible a la pretemporada i ja marcaré els objectius, pues, depèn de lo que vingui.
0: Una família molt futbolera, la de Lluc Castell, no? És així? Els teus germans també juguen a futbol, no?
2: Sí, som tres germans i els tres estem a futbol des de ben petits. Tinc un que està jugant al Vilanova i l'altre a Vilafranca.
0: Podríeu fer un equip batros tots sols, no?
2: Sí, sí.
0: No hem d'oblidar també que has tingut un paper rellevant en les seleccions espanyoles de base, no? És així, Lluc?
2: Sí, mira, el primer any que vaig arribar a l'Espanyol vaig tindre l'oportunitat d'anar a la selecció i des d'aquell moment vaig estar tot l'any en ells. I la veritat que són experiències inoblidables que mai oblidaré.
0: Fes un apunt dels orígens i la relació que et lliguen a les Terres de l'Ebre.
2: Sí, perdó?
0: Sí, que fes ara un apunt dels orígens i la relació que et lliguen a les Terres de l'Ebre.
2: No entenc la pregunta, perdó.
0: No, que dic que si pots fer un apunt dels orígens i de la relació que et lliga a les Terres de l'Ebre.
2: Ho sento, però no sé què m'estàs dient, vols dir.
0: Sí,
1: quina relació tens amb les Terres de l'Ebre? És que té...
0: Bueno...
2: vale, sí. Bueno, ja m'ho he comentat abans, que sí. Mons pares són d'aquí, de Terres de l'Ebre. Uh-huh. I, bueno, tota la família és d'aquí baix i sempre... I, bueno, tota la família som d'aquí baix, de Terres de l'Ebre.
0: Lluc, un plaer haver compartit tots minuts en tu esta tarda. Desitjar-te la més sincera enhorabona per aquest debut a Primera Divisió amb el Real Club Deportiu Espanyol. I ens queda emplaçar-te a la festa de final de temporada que farem tots els gols el proper dia 19 de juny, el divendres 19 de juny, on tindràs un guardó per a recollir.
2: Moltes gràcies a vosaltres. Que vagi molt bé.
3: Intensitat, duresa, concentració, velocitat, anticipació, rebuig, anàlisi. La setmana es fa llarga. La preparació ha estat molt dura. Els entrenaments s'han fet inacabables. Però, per sort, sempre arriba el diumenge. Tots els gols. La jornada esportiva de les Terres de l'Ebre, concentrada en 4 hores. Cada diumenge, de 4 a 8 de la tarda, tots els gols. A Imagina Ràdio. We run the world! Tijuana! Tijuana! Tijuana! Tijuana! Tijuana!
4: See ya.

0: Com va això, Pedro? L'aprenentatge bé?
1: Bé, bé. Bueno, estic aquí una mica... una mica aprenent, aprenent.
0: Una mica fent... escoltant el mestre, no?
1: Sí, la veritat és que Tomàs m'està ajudant, però bueno, jo trobo que ho estem salvant. Ho estem salvant una mica.
0: Tomàs, un plaer haver pogut parlar amb el primer convidat que hem tingut aquest darrer diumenge amb un jugador que ha debutat a la primera divisió com Lluc Castell, no?
2: I tant, és ara hora i moment de retirar una miqueta d'homenatge a tota aquesta gent que forma part d'aquesta gran família del futbol ebrenc, aquesta gent que d'alguna manera són la nostra gent i que, bé, ara que tenim ja acabada pràcticament la temporada i que ens queden poquetes coses per a poder comentar dels partits de futbol que tenen lloc en aquests dies, en aquests diumenges que ens queden, doncs també és moment d'obrir les portes a tota aquesta gent del futbol ebrenc que, bé, no, que tots se mereixen, doncs, un ratet de dedicació per part nostra.
0: Un reconeixement, no?
2: I tant, clar que sí. A més, serà un dels protagonistes de la nostra festa del proper dia 19 de juny que tindrem aquí a Tortosa i que serà la festa del 20è aniversari de tots els gols. Un dia marcat al calendari en una X ben gran per a que la gent no se n'oblide, nosaltres tampoc, per això.
0: Una festa en què vindrà carregada de sorpreses.
2: I tant, clar que sí.
0: Ja us avanço que vindrà carregada de sorpreses.
2: Segurament
0: I
2: que...
0: I una no l'espereu.
2: I una no l'esperem.
0: No.
2: Jo hi ha hagut vegades que no l'esperava, com per exemple la temporada passada, quan sí.
0: Aleix García.
2: García va vindre, el Faldut va vindre a visitar-nos i va estar amb nosaltres en aquesta festa. Doncs va ser tot un plaer de veure'l, de compartir moments amb ell, inclús de fer-nos una foto en un jugador tan important.
3: Bueno, i ja estem a final de temporada, moment de fer balanç, de fer efemèrides i d'això, i hem de parlar en Toni Teixidó, míster...
0: Fins ara.
3: Fins ara, de la bueno, Rapitenca.
0: Hasta el 30 de juny és míster Rapitenca.
3: Sí. Tot depèn d'ell, no?
0: Toni Teixidó, una institució del futbol ebrenc, molt bona tarda.
4: Hola, què tal? Bona tarda.
0: Ha arribat el punt de fer un punt i a part en una decisió que ha estat presa de forma estrictament personal per tu mateix, no és així, Toni?
4: Sí, ha arribat un moment aquesta temporada va haver un petit amb l'equip que jo entrenava a la Cava i ja vaig dir, ja s'ha acabat, ja no, això ha pegat un bajón, o no, jo no vull dir que sigui millor o pitjor el futbol, no, però bueno, diferent. Uh-huh. I crec que, sincerament, ara compliré 74 anys en els mesos que ve i digui jo, ja és temps de deixar-ho. Però bueno, mica la ràpida, Fabià, 21 anys, uh-huh. Estic molt integrat aquí, l'he entrenat 4 vegades, em van vindre a buscar, l'equip, pues, la veritat que no anava gaire bé i al final, el vaig agafar, l'hem salvat i ara ja sí, definitivament, ja no és qüestió de la ràpida, ja és qüestió del futbol, ja ho deixo. Ja ha hagut, és curiós, porto entre jugador i entrenador 55 anys al futbol i potser és la primera vegada que no he disfrutat del futbol. I el que és pitjor, no he fet disfrutar els altres. És curiós. Mm. I ho deixo així, definitivament.
0: 5 etapes que has estat a la Unió Esportiva Rapitenca. De quina etapa guardes millor record?
4: Bueno, de totes. De salvar l'equip, fins que una temporada també em van fotre fora, el partit a la jornada 6, fins que he pujat 2 vegades també a tercera divisió. Vull dir, jo diria de totes. Aquest és un poble molt, molt carinyós, molt agradable, amb gent molt, molt pescadora i molt, molt, molt de carrer. I jo, a mi també em ve això. Vull dir, jo també soc una persona així molt, molt, molt oberta. Vull dir, totes les etapes han estat meravelloses, sincerament. L'únic que, potser també, ja soc gran i complit edat, et fas una miqueta més malhumorat, et fas una miqueta, els temps han canviat, a lo millor pues, no són els jugadors, com dic jo, que tindrien que posar-se al dia. A lo millor sóc jo, no? I com lògicament els jugadors no es posaran al dia, perquè no, llavors em retiro jo, allò de... Així de senzill. És una pena, no? Perquè, bueno, l'únic que s'ha fet l'altre dia em deia la dona, Toni, aquesta bombilla s'ha de canviar. I doncs pues, avisa que les canvia. Jo que no, no. Vull dir que no sé fer res. Jo l'únic en realitat que s'ha fet fer aquesta vida vaig sortir del Barça Atlètic als 18 anyets i fins ara. Vull dir que, bueno, no sé si serà bo o dolent, però... Bueno.
0: Si no mal conto, has pogut viure tres ascensos a tercera divisió amb el conjunt de la Devesa, no?
4: Dos, sí. Però bueno, en realitat, clar, és que potser no se sap molt el meu currículum, perquè jo és que en realitat vaig sortir de, ja t'ho dic jo, de la Barça Atlètica als 18 anyets, i entre que vaig anar cedit en un lloc, en un altre, i després entrenador, jo ja he estat fora de Catalunya, i he estat fora de Catalunya fins fa 21 anys que vaig aquí a Ràpita. Però bueno, en realitat jo vaig pujar dos vegades a l'Orense a segona, vaig pujar al Jaén una vegada també a segona, vaig entrenar al Córdoba amb un president que li deien Sandokan, que bueno, jo podria explicar mil anècdotes. Vull dir que sempre he estat, diguem, fora de Catalunya fins que vaig arribar fa 21 anys. I clar, aquí sóc conegut sempre pues, aquí a la Ràpita.
0: Sandokan té nom de guerrero, eh?
4: Bueno, Sandokan, li deien Sandokan perquè, bueno, ja a Córdoba hi ha molta reminiscència encara morisca. Llavors es tenia el pèl molt blanc. Després crec que va estar l'operació en Malaya i tot, vull dir que bueno, jo no vull parlar gaire d'aquestes coses, però bueno, molt, un futbol totalment diferent, no? Allà a Andalusia un futbol totalment diferent, i després, pues, bueno, jo em vaig separar fa molts anys, i jo anava sempre sol, no abordava cap segon, ni preparador físic, llavors, pues, bueno, he viscut moments pues, també molt, molt, molt, molt complicats. Sí.
0: Vas arribar a la Ràpita fa 21 anys de la mà de Fernando García.
4: Fernando García, en efecte, sí.
0: Amb el qual has passat per etapes molt gratificants i per etapes més convulses, però ara mateix heu pogut recuperar l'amistat que us unia, no és així?
4: Sí, en realitat, bueno, tenim caràcters totalment diferents i formes de pensar totalment diferents. No dic que no sigui millor, potser, o pitjor, o la meva, no? Però, bueno, vam estar 3 anys o 4 sense parlar-se, sí. Llavors, ara, pues, bueno, ja fa un any i pico que ens vam tornar a veure i diria, cony, també és una autèntica pena el fet de que, d'alguna manera, pues, ens puguem veure pel carrer que ens veiem i gira la cara, no? Hem fet les paus i ara, pues, bueno, en realitat és una excel·lentíssima persona. Vale? El que passa que, bueno, pues, futbolísticament, cada un té la seva opinió, no? I té la seva, jo la meva, i a vegades no coincideix. Però vaja, ara la relació és magnífica, sense cap dubte.
0: Toni, una temporada a la que has viscut enguany, aquest exercici molt complicada i molt desgastant, no? Després d'haver viscut la temporada passada un ascens històric després de 8 temporades on el Club Deportiu La Cava no aconseguia militar a la segona catalana, no?
4: Bueno, en realitat, jo ja em retirava. Però va vindre la Cava i fa 2 anys, 2 temporades, sí, vinga, va, i a tercera catalana, jo no havia entrenat mai a tercera catalana, dic, collons, al final acabaré entrenant, jo què sé, no ho sé. Dic, però vinga, va, i mira, i vam pujar, i molt bé, tothom molt content, és un poble molt carinyós, molt, molt, molt personal, també, allà baix són molt personals, i ja no volia continuar, i al final em van... I, bueno, entre unes coses i altres, aquest any pues, no sortia la cosa com tothom volia, em van cessar, així de senzill, i ja, pues, ja dic jo, bueno, és acabat. Fins que va venir la Rapitenca. Però, torno a repetir, la Rapitenca no és de les 5 vegades que jo hi he entrenat, el pitjor equip, amb diferència, que d'alguna manera teníem, no? Llavors, és i petit. És que, a més, saps el que passa? Que quan... És una mica com el Zaragoza, saps? Allò de Zaragoza, no, tiene que bajar el Zaragoza. Ja veràs, ja, tranquilo, que esto va para arriba. Collons, i perds, i com, que no, ja veràs, collons, el Zaragoza, au, venga, ha baixat. Nosaltres el mateix, no, que no passa res, home, que l'equip s'ha fet, perquè vam fer un equip per pujar, m'entén? I jo dic, no, cuidado, que... cuidado, que això no, que no és així, que hem d'espavilar una miqueta, jugadors que marxaven, jugadors lesionats, jugadors... I al final, doncs, bueno, ens hem salvat per 4 o 5 puntets, però bueno, perquè vam guanyar els 3 últims partits, però bueno, va ser... Ha sigut complicat, sí.
2: Bona tarda. Jo se me va quedar sempre aquella frase que dius que no has perdut mai un partit en què no has marcat gol. La defensa ha de ser sempre la base de l'equip i si tenim un bon atac, millor que millor. La filosofia, sí, bueno, la filosofia de Teixidor ha calat aquí a les Terres de l'Ebre?

0: Pues és que és defensiu, este entrenador. Vull dir que totes, el futbol moltes vegades es mira a cor a lo que a un li interessa. Però que sóc defensiu, en absolut. Mira, entrenant, és que se'n va anar, el delanter, teníem un delanter aquí, i se'n va anar abans d'arribar jo. I vaig estar jugant els 14 partits que vaig defendre aquest any a la Rapitenca, o 15, sense delanter. No tenia delanter. Bueno, pues què vols fer? Bueno, pues que no ens facin gol. Què vols? Que ens facin 3 gols cada partit i nosaltres no en fèiem ni un? Vam quedar el quart equip menys golejat, però també vam quedar el quart equip més golejador. Vull dir, bueno, pues jo crec que el que té que tenir un entrenador és saber d'alguna manera com té que jugar amb els jugadors que té. Que juga més ofensiu, que juga més defensiu. Bueno, va a cor una miqueta el que tens, no? Mm.
1: 32 jugadors han vestit la samarreta de la Unió Esportiva Rapitenca esta campanya, este exercici. Han estat excessivament massa jugadors, no, Toni?
0: Bueno, si jo et conto, jo fa 3-4 temporades vaig pujar a l'equip, que va ser l'última vegada que el vaig entrenar, menys aquest any. Vam pujar a tercera, ho vaig deixar ja, perquè ja la meva intenció era deixar-ho, i amb aquestes 4 temporades s'han baixat dos anys de categoria. El primer any es va salvar l'equip per l'últim partit. Després es va baixar la Lliga Elit, després va baixar la Primera Regional, i ara aquest any, doncs, bueno, quasi es baixa. Entens? I aquest any sí, 32, però bueno, si et conto l'any passat i l'altre, doncs jo què sé, potser 80 o 90 jugadors han passat per aquí, m'entens? Llavors, doncs, pues, bueno, aquí falla algo, això està més clar que l'aigua, no? Però bueno, futbol a vegades... Aquí és un joc molt difícil de fer un equip, aquí a les Terres de l'Ebre, i si vol, sobretot. Vull dir, aquelles temporades anteriors de la Rapitenca, quan en jugava amb el Barcelona Atlètic, que jugava a Europa, venia al Reus, venia... Això s'ha acabat ja aquí. Vull dir, les circumstàncies futbolístiques, econòmiques i de la vida han canviat totalment. Amb la qual cosa, pues, bueno, la Rapitenca es té que acostumar una miqueta, pues, bueno, la Primera Regional jo diria que és un lloc molt, molt, molt interessant perquè jugui la Rapitenca. Després ja avui en dia aspirar alguna cosa més és molt difícil. Aquí a Barcelona, pues, si surten jugadors com a bolets, a vegades venen aquí presidents del 25 de setembre, de setembre, ja no sé, de joventut, i quant cobren els futbolistes? Collons, pues cobren 150 euros, collons. Aquí hi ha jugadors que cobren 1.500 euros, ha hagut aquest any. Vull dir, home, m'entens? Vull dir, és que no es pot, no. Això es té que acabar. Vale, es té que fer un equip, pues, si no tots els jugadors aquí de la Ràpita, perquè no surten jugadors, pues bueno, no sé, del Redador, de Tarragona, o del Castelló, o del costat, m'entens? Però ja els jugadors de Barcelona no es poden tindre aquí, m'entens? És difícil, té molt de mèrit la Rapitenca, el fet de que estigui, des de que vaig arribar, mira, una casualitat, 21 anys, que hagi estat a tercera 3 vegades, que hagi estat a la Lliga Elit, a la Primera Regional, té molt de mèrit, perquè és molt complicat aquí fer equips.
1: La remuntada al camp del Cubelles us va treure un pes de damunt, no?
0: Bueno, jo va ser un milagre, sincerament. Jo potser va ser el milagre més gran, doncs pues mira, pues ja t'ho dic, jo porto 55 anys, el milagre més gran que jo he vist des del que és a mi en particular, no? Anàvem 1-0, vam sortir la segona part, 2-0, un bany ens donava aquell equip que anava per últim i bueno, ja no és que no sabia ni què fer, ja no és qüestió tàctica, és qüestió de voluntat, és qüestió de córrer, és qüestió d'anar, perquè aquí a Primera Regional corre tothom que no vegis, bueno, corria tothom menys nosaltres, no ho entenc, però bueno, 2-1, hòstia, 2-2, si falten 5 minuts, 2-3, el que és el futbol, no? I després, clar, lògicament els jugadors a la mitja part va haver bronca i al final els jugadors, mister, i ara què? Pues felicidades, mira que bé, no? Però si arribem a perdre aquell partit, si se'ns complicava, perquè bueno, tenim que guanyar, que el vam guanyar al camp del... Però bueno, en realitat ja el Sant Cugat no jugava absolutament res, no? Però hem patit, i sobretot jo he patit, torno a repetir, molt, molt, molt, perquè bueno, jo crec que el futbol i els jugadors són una altra cosa, no el que aquest any m'he trobat.
1: Dona la circumstància que dues institucions de les Terres de l'Ebre, com són Teixidor i Fabregat, deixen les banquetes a aquesta temporada.
0: Bueno, jo ja crec que em toca ja, no particularment. Ja són 74 anys. Fabregat en té 66, en 66.

0: Jo ja li vaig trucar, li vaig dir Fabregat és el millor entrenador d'aquí de les Terres de l'Ebre amb una diferència més mal. Jo ni m'apropo amb ell. Vull dir, jo tinc una idea de futbol pues, totalment més com t'explicaria, més no efectiva, no? Però més diguem, més dedicada a lo que és el futbol. Fabregat encara encara li agrada passar la piloteta i venga i toma i jo, doncs, Jordi, però si no tens jugadors per fer això, que no tens compte que no guanyaràs. Venga. I prefereix no guanyar jugant com ell creu que té que jugar, m'entens? I així li ha passat, no? M'entens? Jo no, jo primer miro els bons jugadors. Els jugadors a vegades diuen, mister, ¿cómo vamos a jugar? I diu, coño, ¿cómo vamos a jugar? A ver qué coño sabéis hacer, no? Pues clar, si jo digo una cosa que tenemos que jugar así y no sabéis hacerla, primero miraré qué clase de futbolistas hay, a ver qué sabéis hacer y luego pues ya miraremos, que luego en realidad el 4-4-2, el 4-3-5-2, el 4-1-4-1, això és el de menys. Aquí el important són els jugadors. Tu, si, Ricard, si algun dia et poses a entrenar, no crec que hi ha aquestes altures, però fitxa bons jugadors. Bons jugadors. Això és el que et salvarà sempre. Vull dir, després l'entrenador, doncs, pues, bueno, pues, si és millor o pitjor, doncs pues, tampoc no. L'entrenador té que estar, com dic jo, sense molestar gaire, m'entens? I que els jugadors disfrutin, ho passin bé, i sobretot hi ha una cosa que això que és primordial, guanya. I encara guanyant, a vegades he tingut problemes.
1: Moments àlgids els que ha pogut viure en Toni Teixidor com a entrenador de la Unió Esportiva Rapitenca, no?
0: Bueno, jo, home, no, moment àlgid, pues, les dues vegades estem pujant, no? Però futbolísticament és curiós, no? Bueno, jo vaig entrenar equips que d'alguna manera tenien possibilitats de, sobretot a segona B, de pujar a segona divisió, com va ser amb l'Orense. Vaig entrenar també el Jaén, que una vegada també el vaig pujar, i també vaig entrenar també el Córdoba, que també era un equipet. Però després, d'alguna manera, per una sèrie de circumstàncies, també perquè ja et vas fer gran, i la gent jove també avui en dia, ja abans no es creia el carnet ningú, però ara una vegada que acaben de jugar, tothom es treu carnet, no? Llavors, ja vaig estar amb equips una miqueta més normalets, a segona B, com pot ser el Guadix, que és de Granada, i vam eliminar el València, allò va ser molt emocionant. I després, l'any següent, també vaig anar al Novelda, que és un equip també d'allà d'Alicant, un poblet de 25.000 habitants, que, bueno, d'alguna manera, vam eliminar el Barça. Llavors, doncs, bueno, va ser un partit al Camp Nostre, les dues vegades, i, bueno, va ser molt emocionant, sí. Jo aquestes potser han sigut les coses més agradables que en realitat pues, he fet el futbol. Jo he sigut un jugador mediocre, a pesar que vaig jugar 7 o 8 temporades a primera, amb el Salamanca, amb l'Alessandro i amb l'Osasuna, però era un jugador... Avui no jugaria. Avui veient com està el futbol, jo era de toc, era també de mare de Déu, com es corre, com va, com es salta la gent, com... I després, com a entrenador, doncs, he sigut mediocre, també. He fet alguna coseta, però bueno, he passat pel futbol, vull dir, discretament, que també ja em va bé, tampoc no pretendia ser un fenomen.
2: Toni, sí? Què has valorat més en un jugador? El sacrifici, el talent, la voluntat o la lluita?
0: Bueno, jo tot és important. De totes maneres, és ja ho he dit sempre, jo particularment, jo acceptava qualsevol jugador, però tontos no. Tontos no, jo no aguanto els tontos. No pregunto un tu que mon poble... Y claro, no se puede jugar, ¿no? ¿Cómo vamos a juzgarlo? Ha quemado el pueblo, ha matado 8 personas, ¿vale? Pero es que es tonto, ¿cómo lo vamos a juzgar? Pues aquests n'hi ha, ¿eh? Aquests n'hi ha y aquests no els he aguantat, aquests no. Aquests si podia ja al cap d'un mes, dos mesos, cap a casa. I n'hi ha, ¿eh? I bastants, ¿eh? Sí. Bona gent i que sigui un jugador agradable, carinyós, i que compleixi amb el seu treball, així de senzill.
1: Estimat i odiat per moltes persones. En què es queda Teixidor d'esta trajectòria de més de 30 anys?
0: Bueno, sí, suposo que hi haurà gent que m'estima, gent que... Jo sempre dic que la categoria de les persones és acord als enemics que tens. Vull dir, quanta més enemics, més categoria té una persona. Vull dir, jo sempre ho he pensat així. Llavors, tinc molt enemics? Però, bueno, però és el seu problema. No, jo tinc la vida ja... Tinc dos nets, els tres fills els tinc ja, pues, una a Orense, una filla, una altra filla a Mèxic, i ara el petit el tinc aquí amb dos nets, i jo tinc la meva vida amb una senyora meravellosa d'aquí de la Ràpita. Vull dir que si hi ha alguna persona que d'alguna manera li desagrado per el que dic o per la meva forma de ser, que sé que tinc una forma de ser una miqueta molt personal, pues, bueno, és el seu problema també anar a dormir pensant en que odies o que no pots veure Teixidor, pues, escolta, ja m'explicaràs de quina vida és aquesta, no?
1: Vas obrir la porta al programa Minut 91 que dirigeix el nostre company Michel Vinyas a despenjar la pissarra si el club de la Devesa ho requeria, no és així?
0: A què refereixes? Disculpa, no hi he entès la pregunta.
1: Que vas dir que tornaries a entrenar a la Rapitenca si ells t'ho demanaven.
0: Sí, bueno, home, aviam, jo estic aquí a Vic al Poble, vale, i d'alguna manera, pues, bueno, si no tarden gaire, escolta, si tarden 5 o 6 anys, jo ja no crec que em afecta. Però bueno, jo si la cosa no va bé, a lo millor, i tornen i m'inviten a una mariscada, i pues, bueno, jo soc fluget en aquest aspecte. Sí, soc fluget. Potser tornaria, sí, és l'únic equip que potser tornaria encara, sí.
1: Moltes anècdotes en estos anys i molts bons records el que deixa la teua carrera tant com a jugador com d'entrenador, no és així?
0: Bueno, jo no sé el legat que d'alguna manera puc o puc deixar, no? Bueno, una persona pues, que va néixer al carrer d'Àngel, al Poble Nou, amb una família molt, molt, molt, molt senzilleta, i que d'alguna manera va tindre la gran sort de recaure quan era jovenet, dels 11 anys fins als 18, al Catalunya, una penya del Barça, que per cert vam quedar campions de Catalunya eliminant el Barça, és curiós. I després, pues, bueno, el Barça es va fixar en mi, vaig estar uns anys al Barça fins que ja, pues, em van començar a traspassar, i després, pues, bueno, jo crec que he sigut un afortunat, com dic jo moltes vegades, treballant 2 hores diàries 55 anys. Això no ho pot dir tothom, i guanyant, doncs, alguns dinerets, vale? Uns dinerets que alguns estan, els altres ja estan gastats. Però he tingut la fortuna de viure del futbol, vale? Que crec que, bueno, que poca gent ho pot dir, millor, pitjor, sent millor jugador, pitjor jugador, com a entrenador també, però vaja, sempre intentant donar, doncs, lo millor possible de mi. Que a algú li agrada, ole, que, doncs, a una altra gent no li ha agradat, pues bueno, ole, també, què carai, vull dir, ara que acabo ja, pues no em vull enfadar amb ningú.
1: Moltes frases cèlebres made in Teixidor guardarem al record, no, Toni?
0: Bueno, sí, és curiós, no?, perquè això que fan a l'Amigo Invisible, saps? Deu fer, pues, 3 anys, l'últim any que vaig estar aquí. Pues bueno, a l'Amigo em van donar, pues, totes les frases aquestes que tinc jo amb un recordatori, amb una tableta, saps? Com si fossin els dies de mandamiento, saps? Totes les frases aquestes que d'alguna manera, pues bueno, fan una miqueta de gràcia. Sí, que a vegades tinc frases d'aquestes molt, molt, molt particulars que poden fer gràcia a alguns i, lògicament, pues a uns altres, no?
1: Com la del cerdo, eh?
0: Sí, per exemple, sí, no, jo sempre dic, no, tu quan alguien te haga algo, elimínalo. Elimínalo porque el que va a hacer el show muere cochino. Vull dir, sí, te la tornarà a fer. És que te la tornarà a fer, m'entens? És que no falla. El que te la fa, el jugador que et fa una putada, amb perdó de la frase dins de la ràdio, és que te la tornarà a fer. És millor que l'eliminis, perquè si no és que després... I és que, a més, és curiós el dels jugadors. S'oblida de seguida. Ah, mister, com s'ha ido este? Sí, el dia següent ni se'n recorden. Ells el que volen és que d'alguna manera no els hi facin bé. A certs, aviam, no a primera divisió, ni a segona, ni a futbol professional, però a certs nivells els jugadors mou per por i per diners. Oblida tant de la més. Sí, que és bé. Mira, home, jo porto, escolta'm, 55 anys, quants jugadors com a companys de futbol i com a, jo com a entrenador jugadors que han estat a les meves ordres, pues, no sé, pues, si fas un compte, 55 anys per 20, pues ja m'explicaràs. Bueno, pues, em parlo amb 4 jugadors. Amb 4. Vull dir, per telèfon, de quan a quan, parlem, Nadal, ens felicitem, etcètera. M'entens? Vull dir que no. Que passo el dia i passo la romeria, com diuen a Galícia, saps?
1: Un d'estos 4, Jorge D'Alessandro, que vam...
0: No creguis tampoc. Sí, bueno, de quan en quan, l'altre dia em va felicitar precisament a Mitchell, del programa 91, el va trucar i va dir 4 paroletes molt carinyoses de mi, pues, que sempre s'agraeix. Però no és un dels que... No et sabria ara particularment un que vaig jugar aquí, l'altre que vaig jugar allà, m'entens? Però bueno, que encara hi ha una petita relació, que... mister, ¿qué? ¿Cómo está? ¿No te has muerto todavía? Digo, bueno, joder, que estoy ahí. No te preocupes, que estoy ahí, ya te avisará mi señora cuando pase. Bueno, es una broma.
1: Un plaer haver pogut conversar estos minuts en Antoni Teixidor.
0: Pom, ja està, hòstia, va, home, va, una miqueta més, no?
1: T'emplacem a vindre aquí? A vindre aquí en persona, aquí i coneixes els estudis.
0: Bueno, pues va. M'aviseu una setmaneta abans, vale?
1: Ens queden 2 programes per a tancar la temporada, pues, o el dia 7, que és la setmana vinent, i ja llavors aprofundirem més en la teua trajectòria durant estos més de 55 anys que has comentat tu durant aquesta tarda. Podem comentar més particularment aquesta trajectòria d'Antoni Teixidor, tant com a jugador com a entrenador dels equips que has relatat. Un plaer haver pogut comentar durant esta estona, i la millor de les sorts per Antoni Teixidor, que t'emplacem al dia 19.
0: M'aviseu abans, d'acord?
1: Tindràs un premi a recollir a la festa de tots els gols per la teua trajectòria indiscutible.
0: Bueno, però no tindré que invitar a dinar a tothom, no?
1: No. Només tindràs que vindre i recollir el premi. Ja t'avisarem.
0: Molt bé, moltes gràcies.
3: Tots els partits. Tots els gols a Imagina Ràdio.
1: I anem a fer la segona ronda del programa, que ja ens passem 7 minuts del temps marcat. Anem a fer la segona ronda, que, com sempre, arriba de la mà dels nostres sponsors i amics a Bellototec.
4: Únic s'escriu amb H o sense H?
5: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Tan únic com tu. Informa't a Hyundai.es. Avelló Autotec, el teu concessionari oficial Hyundai a Tortosa.
6: Bueno, Jesús, està més picadeta, no?
1: Sí, va.
6: I a veure si arriba...
1: I el peu. Cortita i el pie.
6: El convidat.
1: Cortita i el pie.
6: Que estic aquí expectant i no, sí? No acabo de... Però, bueno, comencem pel playó.
1: No acabes d'obrir la porta?
6: Espec. No acabo de sentir el timbre.
1: Anem a comentar els resultats del playoff d'ascens a la segona divisió, el partit d'anada. Un partit es va disputar divendres la nit, Ricci.
6: Sí, el Real Madrid Castilla 2, Sabadell 0.
1: Dissabte es va disputar el Ponferradina 0, Atlético Madrileño 0.
6: I a les 4 i quart ha començat l'Europa Real Celta Fortuna. De moment, bueno, jo no ho he mirat, però no crec que hi hagi resultat encara parcial.
1: Estem a la mitja part ja,
6: Bueno, així, depèn. Si han fet pausa per hidratació, no ho crec.
1: Passen 8 minuts de les 5.
6: Sí, però compten
1: la pausa. Són 45, 53.
6: Compten la pausa, també.
1: Sí, 53 minuts.
6: Bueno, ara ho miro.
1: Tu, Tu trobes que 53 minuts ha durat el partit?
2: Richie, mireu que si no,
6: sí,
2: no pararà. Hasta que ho hagués mirat.
1: Ostres, xec. Ai, bueno.
6: I l'altre partit
1: es disputa a partir de les 8:30 de la tarda amb l'enfrontament al Submarí Groc. El filial del Submarí Groc, el Villarreal B, disputa el duel davant el Zamora.
6: Digues.
1: El playoff d'ascens, la segona ref, la final d'anada, el Cornellà s'enfronta davant el Badalona.
6: A partir de les 6:15.
1: Sí.
6: I... Sí, digues.
1: No. Sí. Digues tu, va.
6: Continuem amb la semifinal de promoció d'ascens cap a la Lliga Elite, a la tornada, Pobla de Mafumet 3, Rubí 2, això va ser el dissabte.
1: Dels ebrencs. Tic-tac.
6: Jo pensava que el màster ja... Això és lo màster o el postgrado?
1: Tic-tac. Dels ebrencs, Javier Samper, de la Ràpita,
6: uh-huh.
1: I del Tortosí, Pol Cid.
6: Oh, Jesús.
1: Sí?
6: Sí.
1: Val, passem pàgina. Aquest diumenge es disputa a partir de 5:45 o les 6 menys quart, com vulgueu, el Prat Sant Mauro, al municipal del Sagnier.
6: Ui, ja vull. Continuem amb la semifinal de promoció d'ascens cap a la Lliga Elite, a la tornada, Turó La Peira 1 igualada 1, ahir dissabte.
1: Un duel que va classificar aquí.
6: Ah, el Turó La Peira. Ah, no, a l'Igualada. Jesús, ja n'hi ha prou d'examen.
1: A l'equip de les Comes...
6: Ja n'hi ha prou d'examen.
1: L'equip de les Comes?
6: Uh-huh.
1: L'equip de les Comes qui és?
2: El que va després dels punts.
1: A l'Igualada.
6: Sort que havia de ser picadet, això, eh?
1: I aquesta tarda, diumenge, es disputarà a partir del 6 el Viladecans Palamós amb l'1-3 de l'anada.
6: A promoció d'ascens a Primera Catalana, el grup 6è, a la tornada, males notícies, perquè el Camarles no es va poder classificar finalment. Ahir dissabte, Cambrils Unió 3, Camarles 1, amb polèmica inclosa.
1: I això que li van fer falta tan sols 6 minuts. 6 minuts el que va aconseguir Pol Benito, el gol de l'empat que establia la Igualada, que va forçar la pròrroga. Una pròrroga que va acabar sent decisiva amb l'expulsió de Josué, del porter del Camarles. I aquesta tarda tindrem un altre duel d'aquesta semifinal de tornada de la promoció d'ascens a Primera Catalana, amb el duel que enfrontarà a la Sénia i la Canonja.
6: Continuem amb les promocions. Esta vegada l'ascens a Segona Catalana. També males notícies a la tornada, perquè ahir el Sant Joanenc es va imposar al Jesús Maria per 1-0 i va trencar les aspiracions que tenia...
2: Un robo!
1: Sí, un robo. Sí. Un robo que, malauradament, va condemnar al descens a la tercera, a la quarta catalana, a la quarta catalana del Godall. El Godall estava a expenses del que fes el Jesús i Maria en aquesta promoció d'ascens, i tenint en compte que quedava eliminat, provocava el descens per compensació del conjunt del Montsià.
6: Doble mala notícia.
1: Sí, sí.
6: Per tant.
2: Un robo!
6: I l'altre partit va ser el Tiana 0, Canyelles 0.
1: I anem acabant aquesta ronda amb la fase d'ascens cap a la tercera catalana. A la final 1, l'Horta de Sant Joan es va imposar i és nou equip de tercera catalana després de superar a la Fatarella. A un la Fatarella emergent que ha fet una brillant temporada. no va poder superar el conjunt hortolà, que s'imposava per 1-0 al marcador i aconseguia així l'ascens de categoria.
6: I l'altre equip que es decidirà avui, que pujarà a la tercera, estarà entre el Corbera d'Ebre i el Campredó, que recordem, juguen a partir de les 6.
1: I tanquem aquesta ronda amb les semifinals de la Copa Terres de l'Ebre a la tornada. La tornada que ha decidit ja un candidat a disputar aquesta final d'ascens... final de la Copa Terres de l'Ebre, de la segona Copa Terres de l'Ebre, disputant el partit divendres. El municipal de la Fanecada es va imposar de forma contundent el conjunt canareu. Alcanar 6, Jesús i Maria B, 0.
6: I l'altre finalista es decidirà... Bueno, ha començat ja, suposo, el partit entre estos dos equips que disputen avui l'altra semifinal, la Cava B i el Tivenys.
1: No, no sé si tens un xulet, Pedro, per aquí. Tic-tac, tic-tac.
2: Ara...
7: M'has d'avisar abans d'això que surt, home.
1: Home, t'he vist aquí en el mòbil de que te pego i dic ara...
7: Sí, perquè vaig... tenim gol.
1: Ara el vaig
7: agarrar. Ara el cantaràs.
1: Ara el vaig agarrar, ara va. Anem a tancar aquesta ronda i anem a cantar el gol que s'ha produït a l'únic partit que tenim en funcionament. En aquest l'acaba bé, t'hi vens, no? Anem a tancar... Pues ho fem a la inversa. Anem a cantar el gol. El gol que ha avançat el conjunt Cabero al marcador. S'avança el conjunt blanc i blau davant el Tivenys. Als 11 minuts de joc marca la Cava B. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Que escurça distàncies davant el conjunt tivenxà. Recordem que el partit d'anava s'imposava el conjunt verd i negre per 4-1. L'acaba bé. 1-0. I tanquem aquesta ronda amb els nostres amics i sponsors de Bellautotec.
4: Únic s'escriu amb H o sense H?
5: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Tan únic com tu. Informa't a Hyundai.es. A Bello Autotech, el teu concessionari oficial Hyundai a Tortosa.
3: Escolta tota la jornada esportiva Tots els gols amb Jesús Ferrando.
6: I Jesús, companys, actualitzem un resultat que m'havies emplaçat a fer-ho. A la mitja part, Europa 1, Real Celta Fortuna 0.
1: I entono mea culpa, entono mea culpa, perquè Albert Querol i Iker Adell, també jugadors rapidencs, també disputen la promoció d'ascens a la Pobla de Mafumet. Per tant, són 4 brencs, no 2.
6: Muy mal, Jesús, muy mal. Això no t'està bé a tu,
1: mare. Ui, mare.
2: Ojo que anirà en busca teu ara, Richie, mare. Casa, ja es fica les piles.
6: Bueno, ja va, en busca meu, a veure.
2: Fica les piles, fica les piles, perquè si
1: no... Al cul se pot ficar les piles. Ai, Un duel que cobra emoció. Cobra emoció aquest... L'acaba bé Tivenys amb aquest gol que situa a tan sols dos de poder culminar la remuntada. No la culminaria del tot perquè els hi farien falta quatre gols, però sí que forçarien la pròrroga els hòmens de Baltasar Capera. Ha arrencat el partit amb bones sensacions per al conjunt Cabero.

0: I mentre estem pendents de connectar amb el municipal de la Sénia, on es disputarà aquest la Sénia Canonja aquesta tarda de diumenge, per fer la prèvia amb el nostre benvolgut i estimat Pau Rodrigo, que em feia l'apunt d'aquests dos jugadors ebrencs, els dos jugadors ràpidencs, Albert Querol i Quedarà d'ell, que se sumen també a Xavier Santper, de la Ràpita, també, i el jugador tortosí Pol Cid, els quatre jugadors ebrencs que s'han classificat per en aquesta final d'ascens de cap a la tercera ref, cap a la tercera ref, que recuperaria després de dos temporades el conjunt de la Pobla de Mafumet. I estem vivint un programa especial amb aquestes dues entrevistes que hem tingut en aquesta arrencada del programa, Tomàs, amb Lluc Castell i amb Antoni Teixidor, amb l'il·lustre Antoni Teixidor, no és així?
1: Sí, efectivament, igual que la setmana passada, que vam dedicar la majoria del programa a fer entrevistes que, bueno, també d'invitats que vam tenir aquí per telèfon, i és el que toca ara, és el que toca. S'ha acabat la temporada, s'ha acabat aquest curs 2025-2026, i ara que mos queden quatre partidets, doncs és hora d'anar entrevistant els protagonistes del futbol de les nostres terres, els protagonistes, tant entrenadors, jugadors, com persones, inclús també suposo que tindràs a Hernán per aquí, sí, properament. Home, per tant...
0: Este me la guardo.
1: Tindrem els protagonistes que no són tan sols jugadors,
0: este
1: entrenadors.
0: Este me la guardo per a l'últim programa.
1: Així que és lògic que ara, doncs, bueno, anéssim fent aquestes entrevistes per a, doncs, bueno, saber una miqueta com han viscut la temporada, com ha anat... Si hi ha renovacions, com per exemple la setmana passada estàvem parlant amb l'Albert Bel, que no mos va voler desvetllar si continuarà una temporada més al Club Futbol La Sénia, ni...
0: Ho va deixar entreveure, eh?
1: Sí, però no ho va confirmar, com altres, com sí que n'hi ha hagut ja confirmacions, moltes confirmacions al llarg d'aquesta setmana, d'aquests darrers 15 dies, perquè ja s'ha acabat el curs, i per tant, els clubs ja van fent oficials aquests fitxatges nous, aquestes renovacions.
0: Mm-hmm. Com la d'Alfons Rolló. L'Alfons Rolló, un dels entrevistats que tindrem la setmana vinent. Mm-hmm. La setmana vinent tindrem Alfons Rolló aquí en tots nosaltres, després de viure l'etapa al Benicarló. Ha estat temporada com a primer entrenador del conjunt benicarlando, i s'ha incorporat, ha acceptat l'oferta per fer-se càrrec de la Unió Esportiva Aldeana, amb Jordi Llobet com a segon entrenador, i tindrem l'oportunitat de conèixer aquest fitxatge de la Unió Esportiva Aldeana per a la temporada 2026-2027 durant el proper programa, durant el programa 666 de tots els gols que realitzarem el proper diumenge 7 de juny.
1: Serà el penúltim programa. Sí? Serà el penúltim programa, perquè ja mos queda molt poquet, com diem, la setmana que ve, i la següent,
0: sí,
1: que seran
0: els
1: dos darrers programes que tindrem de tots els gols, per acabar el dia 19 d'aquest mes de juny, aquí a Tortosa. Mm-hmm. En farem la gala?
0: A Tortosa o a Amposta.
1: O a Amposta. A veure, jo penso que
0: encara no està clar.
1: S'ha centralitzat sempre aquí a Tortosa. Estaria bé alguna vegada sortir-se'n, sí, del rovellet de l'ou per anar en busca de la Clara.
0: Sí.
1: S'ha entès l'explicació?
2: Sí, Tomás, sí, antes.
1: Molt bé, Pedro. Però això aquí ja seria bé de sortir-se'n de Tortosa. Però tens el micro obert, si jo estic parlant, el teu micro també està obert.
3: Vale, no, jo ho dic que... Jo suposo que Jesús ho diu perquè també per les obres del Felip Pedrell, que encara no estan finalitzades.
1: Per això jo intentava fer-lo bossar, bossar en el sentit de que mos expliqués.
3: Ja te faig jo l'espoiler.
1: D'acord.
0: No he parlat amb el nostre jefe,
1: no?
0: Que és Josep Villa, que estava en tractes en aquests ajuntaments de, tant de la Tortosa com d'Amposta, com també la Ràpita va caure.
1: L'auditori d'Amposta és gran, cap molta gent, i també, bé, allí tenen l'aire acondicionat, sí, que s'està, sí, s'està molt fresquet, no com l'any passat, en què caïen els gotellots dins dels ulls i no podies llegir els textos que tenies. No, tu no vas llegir, no cal que mires en esta cara, que tu no vas llegir.
3: Bueno, jo repartia copes.
1: Tu reparties de tot per repartir.
0: repartia més hòsties que el papa.
2: Tomàs i jo, bueno, Imma... Tomàs i jo mos vam constipar aquell dia.
1: Sí, sí, va fer molta calor. Jo recordo que va ser agobiant el fet de fer aquell esdeveniment.
0: Una gala, valgui el comentari, que va ser molt emotiva. I que un dels protagonistes que tenim ara mateix en nosaltres va ser un dels artífecs de viure aquesta gala en tots nosaltres.
1: Ah, pues, ho expliques tu, sí, o deixes la incògnita?
0: No, està habilitant-se.
1: Vale. Pues ara, de moment, et vols dir que el sentirem,
0: sí,
1: l'escoltarem.
0: Sí, sí.
1: Perfecte.
0: Perquè ha vingut d'Ullacona i estan tots nosaltres aquí.
1: I tant.
0: Una gala que, com serà habitual, on premiarem a tots els nostres esportistes i gaudirem d'una gala espectacular per a celebrar també el 20è aniversari d'aquesta casa i del programa Tots els Gols, doncs... que complix 20 anys.
1: Serà molt emotiu. Si l'any passat i l'anterior van ser emotius, tot trobar-se aquesta quantitat d'esportistes de les Terres de l'Ebre que van venir, no tan sols futbolistes.
0: Sí, sí.
1: Perquè van vindre, a part de futbolistes, altres esportistes de les Terres de l'Ebre que han tingut el seu protagonisme al llarg de l'any i que van ser reconeguts per este programa com a personalitats de l'esport ebrenc i com a tal van fer-los aquest reconeixement. I així serà enguany.
0: I tindrem també a Paula López, a una atleta
1: rapitenca que corre molt.
0: Sí,
1: Ves-li detrás, a veure si l'agafes.
0: Corre que se les pela, corre, sí, sí, sí. Corre que se les pela. I ja el tenim instal·lat aquí. Ja el tenim instal·lat aquí en tots nosaltres, el pròxim protagonista d'aquest programa 665, Paco Callarissa. Molt bona tarda.
4: Molt bona tarda.
1: Molt...
4: 665. Déu-n'hi-do.
0: I tu formes part d'estos 665, sí, programes.
4: Sí.
1: La setmana que ve, 666, és el número, sí, de la bèstia.
4: Sí, sí, sí. Déu-n'hi-do.
0: Vindran els dracs.
1: Els dimonis.
0: Vindran els dracs i els dimonis, sí. Amb Paco Callarissa anem a fer un balanç tant del que ha representat aquesta temporada a nivell del club de futbol Ullacona, un club de futbol Ullacona que se va salvar pràcticament a la avantpenúltima jornada de Lliga, sí, en una retransmissió èpica que vam poder viure amb el nostre convidat, i també el que ha estat la competició de la Lliga de Veterans durant aquesta temporada. Anem per parts, anem a resumir el que ha estat una temporada, podem qualificar d'alt i baixos per al club de futbol de Cona, però que ha acabat amb un millor sabor de boca, no?
4: Pues sí. Bona tarda, primer que res.
0: Bona tarda.
4: Agrair la invitació. Jo, com com quasi sempre dic que sí, me vas invitar, me vas invitar i aquí me tens.
0: I és la primera vegada que et tenim aquí,
4: sí,
0: no?
4: Sí, sí, és veritat, sí. Vaig vindre un dia, però tot això no estava, vam vindre allà a celebrar...
0: La nau espacial, eh? La nau
4: espacial. M'imagino que devia ser...
0: l'embrió.
4: L'embrió, eh? Número 100, o jo què sé, estem parlant ja dels 660 i pico, no? Però sí que és veritat que vaig vindre allà, però aquí, així com ara avui, no. A casa m'han dit... però que no s'acaba el futbol ja per l'Ull de Conet, dic, sí, sí, dic, però és que ara me'n vaig, ara me'n vaig, que m'ha cridat Jesús, i claro, si em crida Jesús, pues ja em diràs tu, no puc dir-li
0: no
4: que
0: puc,
4: no.
0: No puc dir que no.
4: Claro que no. I per lo que me preguntaves, sí. La temporada esta que hem acabat, la 2025-26, estava venint jo ara del Llecón en el cotxe i vos estava escoltant, claro. I tot això de les classificacions finals, de les promocions, de que si puges, que si baixo, que si fas la promoció, que si... Això és com... Ho he comparat com quan els equips d'elit fan un gol i ha d'intervindre el VAR. I s'han d'esperar un moment fins que el VAR diu sí o el VAR diu
0: no.
4: No. Ah, llavors sí, l'han de celebrar o no l'han de celebrar. I he pensat en els companys de Godall, en l'amic Pedro García, i bueno, ells van acabar la lliga, van estar esperant-se fins que es fes la promoció, i com el Jesús i Maria no ha pogut culminar-ho bé, pues resulta que ara ha d'arrastrar el Godall a la quarta.
0: Pels descensos del Jesús Catalonia i l'acaba,
4: claro,
0: recordem-ho.
4: Claro. Sí que és veritat que al principi, quan se fan les assemblees generals, allí on les facen, que ara no amb tres em les fan, tot això ja es diu. Teniu en compte que si passa això, haureu d'esperar que passi allò. I tothom diem que sí, o tothom diuen que sí. El que passa que sí que és veritat que quan te toca a tu, pues... I a Ullecone, per exemple, estem avesats, perquè hi ha equips que, al ser, no dic ascensors, però al ser equips com ara Ullecone, per exemple, ha fet la promoció famosa de l'Ibars d'Urgell. Imagina't tu, a Ibars, allí amb nostre senyor...
0: A on Déu va perdre l'Espardenya.
4: Bo. I clar, aquella va ser de bon record, perquè la vam salvar bé. Després en la Canonja, que també la vam salvar bé. Després en l'Atlètic Valls, que això recordo que l'últim programa, el dia que vam salvar la categoria, anar-nos a casa en el Sant Pere i Sant Pau, quan vam acabar el partit, està allí fent el comentari en eufòria, ho anàvem recordant. Totes les promocions que hem anat fent, a nivell de primer equip, les hem anat salvant i les hem anat solvent també. Però sí que és veritat que això de les dels promocions i play-offs i tal i que qual, doncs potser deuen dir, pues bueno, tu, quan s'acaba la lliga, qui quede primer, segon, tercer i quart, amunt, i els que no queden, pues se queden. Però, claro, també dones més avantatges que queden més ben classificats, evidentment, perquè ha tingut ho ha tingut a les mans, en este sentit, lo Camarles, que ha quedat cinquè, no?
0: Sí, sí.
4: I el que passa que, bueno, pues
0: per 6 minuts no.
4: Exacte.
0: És equip de final.
4: Exacte. I llavors, claro, penses, si només s'ha de veure beneficiat el primer segon, com abans que era primer segon, pues bueno, pues ara pues sí que és veritat que si la federació va dir, pues bueno, pues el primer, segon, i el tercer, i el quart, i el cinquè. Ah, pues això està bé. El que passa que vas partint el pastel i cada vegada te'n queda un trosset menys i tens menys possibilitats. Perquè ara la Sínia, que va fer un superpartit al camp de la Canonja i va guanyar a última hora també.
0: Al minut 97.
4: Sí, és que has d'esperar tots. Són detalls de sort, com tots els partits de futbol. Una setmana abans, en el Vilaseca, diuen al 112 o al 118 sí, sí. O al 150, els de Vilaseca se tornaven locos, perquè es van apatar el partit. I en canvi la Sénia, pues bueno, pues, pues, pues bueno, allà mateix la Sénia se'n va a la Cave, que puguin guanyar el campionat, i empata. I allà mateix resulta que el Vilaseca guanya el seu partit i la truita es tomba, no? I, però allà mateix, pues bueno, hasta que no està tot ben lligat, això del futbol, per això és futbol i per això mos agrada tant i per això estem una mica locos a vegades, però i ara la Sénia ho torna a tindre perquè ara va guanyar el camp de la Canonja i ara aquesta tarda, pues bueno, pues, pues ja em diràs tu, d'aquí un ratet, d'aquí un rato allí allò serà, però no se ho haurà acabat tot perquè encara li quedarà, si és que passa,
0: jugar contra el Cambrils.
4: L'eliminatòria contra el Cambrils.
0: Anar i tornada.
4: Bo, imagina't, això és, això, això és genial. Quan uns estan ja de veraneo, sí, a la platja...
0: Planificant la temporada, que
4: ve. Exactament. I els altres en que estan... Però, bueno, ojalà tots, molts d'equips voldrien estar en la situació que està la Sénia, evidentment. I, bueno...
0: Una temporada que ha estat molt, molt complicada per al Club de Futbol de Cona, sí, amb un canvi d'entrenador, no?
4: Sí, sí, sí, sí. Nosaltres hem tingut molts, molts dalts i baixos.
0: I això que pintava molt bé la cosa.
4: Sí, sí, sí. Jo recordo el primer partit, sempre ho he dit, al setembre, quan vam anar a Camarles, que vam guanyar 1-3.
0: Que et vam, te vam trucar.
4: Sí, però me'n recordo que aquell partit vam... Allò era un recital de 1-3, i jo, a un aficionat de Ullecone, sempre ho he dit, si nosaltres mantenim el ritme d'avui, el dia del Camarles, el setembre de l'any passat, no ho perdrem partit. I bueno, aquell partit ens va sortir bé, vam veure porta, vam veure gol, vam fer 3 gols, va marcar 2 gols Genís, un Hamza, i bé, tot perfecte. Però, bueno, hem tingut molts dalts i baixos. I aquell... I allà abans l'equip lo tenia... A la banqueta estava Cardona, estava Xavi. I, bueno, i de 18 punts, els 6 primers partits, de 18 punts possibles, doncs, pues, bueno, ne van fer 11.
0: Bueno, pues, pues, una mitjana bona, no?
4: Vale, ja està bé. Ja està bé. I d'estos 6 partits van marcar 14 gols. Però bueno, pues, pues,
0: és un, ja, pues ja és un promenys bastant adequat.
4: Sí, que mos va posar la classificació, una classificació pues, sense aspirar de pujar, evidentment, això faltaria, i sense aspirar o sense patir a última hora. I bueno, i pues vale. Però comença el mes de novembre, mes de desembre, quan anem en posta, i etcètera, etcètera, i encadenem 11 partits, 11 partits, no t'ho perguis, 33 punts en joc, i en fem 2. I en fem 2. Ha disminuït això?
0: Déu-n'hi-do.
4: Com s'explica? Sí? De 33 punts, fer-ne 2. I d'estos 11 partits, marquem 3 gols. I jo dic, però, escolta, que esteu de broma, o que aquí passa alguna cosa, quan jo ho explicava. I dic, no, és que és així.
0: ¿Quién lo ha visto y quién lo ve?
4: Exacte,
0: no?
4: I vull dir, oi, sense cap baixa a la plantilla i sense que... I bueno, i mira, i pues les coses... Els gols entren en certs ratxes de partit i en certs ratxes de partit pues no entren i llavors pues va haver aquí el canvi d'entrenador el dia de la Canonja, quan se va acabar el partit allà 5-1 i va estrenar-se el dia del Catalunya, es va estrenar... No, perdona, el dia de la Sénia. Se va estrenar Serrano, que va substituir a Cardona. Però és que el dia que es va estrenar Serrano...
0: El derbi del Pantano.
4: Correcte. Al camp de la Sénia també van perdre. 1-0. 1-0. Perquè el 0 nostre del Casiller de l'Ullecona era quasi tots els partits. I aquí va haver un lapsus de partits que vam, diràs que vam reaccionar una miqueta, que de 6 partits havíem de fer 18 punts, va ser el dia... a casa contra la Cave, vam anar a Montblanc, Remolins, Torreforte, que tampoc eren rivals, però bueno, van fer de 18 punts i van fer 7. La clau va ser els últims 8 partits. Els últims 7 partits, nosaltres de 21 punts, ne fem 16. I aquí va estar la clau. D'estos 16 punts, d'estos 7 partits, fem 15 gols. Uh-huh. I aquí va ser, aquí va ser quan va explotar Hamza, el golejador, i Genís Callao, el golejador, i ells dos davant van fer, pues bueno, però pa que ells fessin gols, l'equip ja des de detrás, Murillo i Mati, el porter, etcètera, etcètera, pues van espentejar de fora.
0: S'han anat sentant en aquesta categoria, i sobretot un dels homes referència ha estat Mati en les seues aturades.
4: Sí.
0: Mati ha estat un dels homes claus per a consolidar aquesta categoria per al Club de Futbol Ulldecona, i acompanyat també pels gols de Hamza, no?
4: Sí. Han hagut diverses cosetes. Mati ha fet una temporada en general espectacular, i llavors el central Murillo, una temporada espectacular, i després vam tindre la incorporació després de la lesió de Cardone. Uh-huh. No de Xavi, de Roger. I el que ha fet també
0: germà,
4: molt...
0: Son germà.
4: Son germà, correcte. I el que ha fet també molt bona campanya, Marc Cordové. Uh-huh. Aquest xiquet que és de Ulldecona.
0: Sí, sí.
4: Puc dir que és de Ulldecona, perquè també és juguen de Ulldecona.
0: Uh-huh.
4: Pocs, però si no en juguen de Ulldecona...
0: Però els pocs que juguen són bons.
4: Bons. Si no és... O no en juguen més de Ulldecona, no és per culpa de... Bueno, és per culpa de... Pot ser de molts. Principalment deu ser dels jugadors, perquè deuen voler anar a un altre lloc, clar. Però bé, no és igual. Això de ser de Ulldecona o no ser de Ulldecona, el que defensa la camisa de Ulldecona i l'escut de Ulldecona... Jo també considero que és de Ulldecona, per lo menos aquell diumenge de tarda, no? Que és quan lo defensa. Però vull dir, aquesta defensa, Murillo a un costat, Marc a l'altre costat, Roger Cardona, després va estar Guerra, però Guerra va marxar perquè, clar, han hagut moltes...
0: Anades i vingudes,
4: sí,
0: no?
4: Sí, clar, igual que Temur, que també va vindre i se'n va anar, fins al principi semblava que era un xicuelo que ho feia molt bé i tal, però va vindre i
0: que marcava final, les diferents, marcava correcte. Les diferències.
4: Sí, no, que cridava l'atenció perquè dius, este xicuelo, Àlex López, molt bé també, i després, pues bueno, pues lo xicuelo de Serrano, Eric, també del poble, sí, no, i llavors ha anat, el que passa que pocs partits, però mos va anar
0: Dani Quesada,
4: molt bé,
0: no?
4: Mos va anar molt bé la incorporació de Pere Esteller, el que passa que va jugar molt poc, mm-hmm, perquè venia d'una lesió d'aquí del Tortosa Ebre. I Dani Quesada, que al principi jugava més de centro que res, lo va matar-se, bueno, Serrano li va trobar el puesto al mig del camp, mm-hmm, i des del mig del camp alimentava molt bé a lo que són les puntes de llança, no? Uh-huh. I en això, molt bé. Girbinho, al principi, va estar bé, però el que passa que sí que és veritat, pues, que li ha fet falta una mica de gols a Girbinho, perquè, de fet, n'ha fet dos. I, clar, un delanter ràpid com ell, extremet com ell, pues, fer dos gols, pues, bueno, de fet, és poc. I després la incorporació a l'últim partit, que va ser la incorporació estel·lar, va ser la de Lluc Bel, este noi també d'Ulldecona, que juga en lo filial, i ell va ser el que va aconseguir el segon gol, que va ser el gol de la victòria contra el Sant Pere i Sant Pau, que allò va ser el desbord ja total.
0: Fem un incís aquí, perquè tenim gol, i és un gol importantíssim. Perquè l'acaba bé, li dona més emoció al duel davant el Tivenys. S'avança per 2-0. Marca el segon gol el conjunt de Baltasar Capera. Gol,

0: acaba bé, que té a només un gol d'empatar la seua eliminatòria en aquesta semifinal de tornada de la Copa Terres de l'Ebre. L'acaba bé. 2-0 al minut 34 de la primera meitat.
1: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
2: Arriba el moment més esperat de la temporada, la 15a Festa del Futbol Català, que espera a Vilafranca del Penedès, els dies 13 i 14 de juny.
3: Les finals dels Campionats de Catalunya de Futbol i les finals de la Copa Catalunya de Futbol Sala, reunits en un cap de setmana únic.
2: Els millors equips, els millors jugadors i jugadores i la millor afició a Vilafranca del Penedès.
3: Vine i forma part de la Festa del Futbol Català.
4: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
5: Tardes de diumenges avorrides? Connecta amb tots els gols. Informació esportiva de les Terres de l'Ebre i més.
0: Ja estàvem repassant en Paco Edisa aquesta temporada d'alt i baixos per al Club de Futbol de Gona, però que ha acabat amb bon sabor de boca, quan precisament ens han fet un incís, Paco, ens ha comentat Joan Antoni Cabrera, que ha puntualitzat que la temporada 79-80 va perdre l'Ull de Cona la promoció de descens amb el Club de Futbol d'Ampolla, no és així?
6: Sí, senyor. Sí, senyor. La van perdre i llavors li tocava pujar a l'Ampolla. I l'Ampolla va renunciar. Llavors van pujar nosaltres. O sigui que va ser, que sí que és veritat que té raó en este cas de, pel resultat, té raó ell, cosa que jo no he dit, però sí que és veritat que hasta, van pujar hasta de rebot. Perquè, pues, bueno, pues coses que passen. Ara el tindrem, ara mos trobarem los dos, lo que és l'Ampolla i l'Ull de Cona, però sí que és veritat que aquell any lo de temporada 79-80 pues va passar això. Va passar això, pues que l'Ampolla, pues pel motiu que fos, va renunciar i llavors després van pujar nosaltres. I mira,
0: estàvem comentant els jugadors claus per a haver aconseguit, haver consolidat aquesta segona catalana, Paco.
6: Sí, els jugadors claus, pues, bueno, sempre te penses, no? Sempre dius que els jugadors claus són els que...

0: este noi que el dia que després va marxar al Benicarló, pues se va quedar en tres. Marc Córdoba, este noi, este xiquet d'Ullecone, que este xiquet venia de, del Preferent de l'Amposta, pues en camp va fer dos, igual que Gervasi, que Girviño, que també en va fer dos, Murillo, el central, que ha sigut un estandard de Murillo allí a la defensa, i Ariel ne va fer un, i Callat ne va fer un que el teníem i que després ja no el vam tindre, i Crevedicat, que un xiquet que jugava en el filial, Peter, un fitxatge d'última hora, Dani Quesada, un gol, sí, la qualitat que té Dani Quesada
1: bastant, no?
0: Pues, és raro, no? Però bueno, ell pues, donava, la veritat és que donava molt de joc allí al mig del camp.
1: Però va ser un gol que jo recordo que va aconseguir en este tram que vau encadenar de 6 partits consecutius sense perdre, no?
0: Pues mira, l'últim partit a casa contra el Sant Pere i Sant Pau va ser el gol de Dani i el gol de Lluc Bel, que van ser els 2-0 que vam jugar i vam guanyar contra el Sant Pere i Sant Pau, que mos donaven los punts de marge suficients per anar a Cambrils, i si es perdia pues no passava res, que és el que va passar. Vam perdre per 1-0 i no va passar res, i mos vam quedar salvats en 3 puntets de diferència, que és més que suficient, no?
1: I més tenint en compte com anava l'equip classificat a l'inici de la segona volta, no?
0: Sí, és que és anecdòtic, més que anecdòtic és molt raro, no? Que i mira que Serrano, jo sé, me consta, no? I me consta pues, perquè el conec, perquè és de Ullecona i perquè bueno, Serrano ja és un entrenador mític.
1: No l'hem de descobrir ningú a Juan José Serrano.
0: Aposta a la Sénia Vinaròs, i ell venia de Vinaròs, que Vinaròs pues, no va sortir la cosa bé, estava lliure, va sortir Cardona, va arribar ell, i jo estava convençut de que Serrano, Juanjo, faria una bona... però és curiós que estàs tants de partits, pues no va prestar 9, 10, 11 partits, ja no sense guanyar, sense fer un gol.
1: Sí, sí.
0: Sense fer un gol. I passa que a vegades pues, no fas cap gol i per lo menos puntues.
1: Sí.
0: Perquè no te'n fan cap.
1: Lo que diem abans en Teixidor,
0: que de 0-0. Que de 0-0, però aquí tenim un tramo des de novembre al que és gener, de la temporada, que són 11 partits de 33 punts. Van fer 2 punts. I 3 gols, i ja dic, però aquí què està passant? El dia que mos destaparem, això serà, i bueno, si mos vam destapar tard, però al final mos vam destapar, perquè de 21 punts, estos 7 partits finals, doncs de 21 punts hi vam fer 16. I vam fer, en este cas, vam fer en estos 7 partits 15 gols. Doncs bueno, pues ja està bé. No és que bueno, haguéssim anat, perquè de fet han fet 44 gols en total, no? Però, bueno, temps suficients per salvar la categoria.
2: Veure, al principi de temporada, molta assistència de públic a l'estadi. Va vindre l'hivern, feia fred, el calmentet i el cremat doncs, no ajudava gaire a que vingués la gent a l'estadi, però a última hora, quan ja el tema semblava que després d'aquella baixada, d'aquell batxe tan espectacular que vau tenir, tornàveu a ressorgir de les cendres, al final se m'omplia l'estadi, gent en el bombo, també va ajudar de que obriguéssiu les portes. Com s'ho ha pres l'afició de l'Ullecona aquesta temporada?
0: Pues mira, s'ho ha pres tal com tu acabes de dir. Quan fa fred, fa fred. Si fa fred i els resultats no són bons, doncs a casa me quedo molt bé. Miro el Madrid, l'Atlètic, l'Espanyol, el València, el Barça, el que sigui. O em quedo al garito i tal. Nosaltres a l'Ullecona enguany vam fer un filial, que el filial doncs, bueno, va ser una mica així, en plan, a veure què passa. I la veritat és que doncs, bueno, el que va ser a la Lliga, el filial doncs, no va acabar de quajar bé. El que sí que va acabar de quajar va ser l'afinitat entre el filial i els jugadors de la primera plantilla. Que tot i que els jugadors de la primera plantilla, la majoria, la gran majoria, no eren de Ullecona, que és el que abans te dia, jo torno a repetir, no són de Ullecona, però

0: i defensen la camiseta de l'Ullecone, doncs per mi ja els considero de l'Ullecone. Mentre se porten bé, facen bondat, hi ha disciplina, creguen a l'entrenador, vinguen als entrenos, etc, etc, doncs per mi per això ja em serveix. Hem tingut a l'Ullecone dels anys 60, 70, 80 jugadors que no són de l'Ullecone, que encara ara venen a l'Ullecone i quasi que els hem de fer un monument, perquè això passa a tot arreu, sí, no només sí. Passa a l'Ullecone. És a dir, que quan defenses la camiseta de l'Ullecone o del poble que defenses, o que jugues, en totes les de la llei, ja serveix. Això va enganxar a sobretot la joventut. La joventut i sobretot en estos nois que jugaven en lo filial, en lo B. Sí que és veritat que els del primer equip no anaven a veure el B, claro, anaven a veure el B, els pares, els iaios, els tios...
1: Les nòvies...
0: Claro, però, en canvi, en Sant Demà Domenge, els del B sí que anaven a veure el primer equip. Què va passar? Que l'entrada era bona, era barata, perquè és el que tu has dit. Els dos últims partits que eren consecutius a casa, Roda de Barà, Sant Pere i Sant Pau, que havia de ser guanyar o guanyar, pues se van obrir les portes i van tenir tots els de Ullecone acabadits. I van entrar tots els de Ullecone i els que fes falta, tots acabadits. Portes obertes i els...
2: Contra més serem, més riurem.
0: Claro.
2: I més apretarem.
0: I els tambors... I les trompetes i els platillos i sí, no, allò va ser espectacular i bueno, allò va ajudar també, claro, allò va ajudar també a que contra el Roda de Barà quedéssim 3-0 i contra el Sant Pere i Sant Pau quedéssim 2-0, és a dir, que quedéssim 5-0 els dos partits que es van deixar les portes obertes. O sigui que això va ser de categoria, l'Andrés va anar de lujo, va ser un invent o una idea molt bona. Va ser que la idea molt bona és quan ja veus el resultat encara ho veus millor, si ha sigut bona o no ha sigut bona, però sí que és veritat que va donar molt bon resultat i que evidentment no pot ser que ara l'any que ve pues tots els diumenges a casa tinguéssim les portes obertes, almenys
3: però va ser clau,
0: va ser la base, la base i s'ha vist per les xarxes, m'imagino quan van fer els gols els jugadors d'Ullecone, que allò va ser espectacular,
3: va ser l'èxtasi.
0: Sí, allò va ser molt bonic i tots mantejant-se tots i allà abans després del dia del Roda, que només quedava a casa un partit que era el Sant Pere i Sant Pau, que casualment mos veren consecutius, pues allà abans mos quedava pues, fer 3 punts, i si fèiem 3 punts contra el Sant Pere i Sant Pau, l'Ullecone guardava la categoria, i aquella setmana allò l'Ullecone era però, i tots són detalls que necessites també un punt de sort. Ahir la Champions, ahir la Champions, que jo vaig veure la Champions, claro, com no podia ser, en un ull mirava la Champions i en un altre ull mirava els partits
3: de les Terres de l'Ebre.
0: Sí, i lo tema dels penals, que també és un cop de sort, guanya el PSG a la porteria que li interessava a ell, i és la moneda, això sí que és la sort, això no és encert, això és sort. Guanya el PSG, començar a tirar en primer, perquè diu que va millor tirar en primer.
3: Sí, la estadística diu que va millor.
0: Que és així, el que passa que també el que no pots és haurà tanda de penals, fer 3 gols i guanyar una eliminatòria de penals. N'has de fer... no et dic 6, però n'has de fer 4. Fallen un, però no en falles 2, que és el que va fer l'Arsenal. I clar, que cada un, quan juguen dos equips que no mos van ni mos bé, primera, jo ja ho disfruto més, però sempre tens aquell equip que et fa més gràcia que guanyi, perquè algo ha de bé. Això m'ho diu a mi el meu net. Ja jo, en qui vas? Bueno, avui no vaig amb ningú, però jo sí, jo vaig amb fulano. Però si tu vas amb fulano, jo aniré amb l'altre. Així mos piquem. Però sí que és veritat que quan mires un partit que ni te pinta, ni te va ni te ve, sempre tens més passió en un altre, no? I els detalls, els petits detalls de final de la Champions, a pesar de que jo em pensava que el PSG o l'Arsenal li pegaria un meneo que sí que,
3: jo també
0: que va dominar i que sí, tal i que qual, però mira, aquells van marcar primer i després i el Raya este chicuelo que d'allí el, com un jabato aguantant tots, que és bo que estos de defensa seu armegen bé. I bueno, i a última hora pues, el penal aquell, i van tirar el penal i després la pòrroca i llavors va, els penals, i això dels penals
3: és una loteria, és una loteria.
0: I passa que també has de saber tirar penal i has de tindre un cap que, bueno, en fi, però la moneda t'ha de caure allà on tu vulguis que et caigui per saber la porteria que has de començar a tirar i que has de començar a tirar tu, i tot això, tot són coses que fan que el futbol sigui tan espectacular i tan bonic i ja està, i no hi ha volta de fulla.
2: Un èxtasi molt emocionant i que vam tindre la possibilitat de viure en directe amb tu en un moment molt sentit, no, Paco?
0: Sí, el dia del Sant Pere,
3: Sant Pau.
0: El dia del Sant Pere i Sant Pau, no sé si quan se va acabar el partit, m'imagino que devia ser antes, perquè sempre un momentet abans de que s'acaben els partits sempre mos parlàvem i tal, però recordo que potser vam rodear, que després ho vaig escoltar, allò que envieu,
2: sí,
0: lo programa i tal,
2: lo podcast,
0: sí, sí, que li vaig dir a Biel, al meu net, dic, busca'm això, a veure com trobar-ho. Sí, perquè ells això ho dominen.
2: Ho dominen. Lo de les xarxes socials.
0: Sí, sí, sí, sí. Vaig voler escoltar el trosset final quan jo estava en directe i quan jo vos vaig dir que l'àrbit havia acabat de pitar el final i recordo, pues, bueno, que vaig dir que Dani Quesada havia fet el primer gol de la Lliga.
2: Sí.
0: I que Lluc Bel havia fet el primer gol de la Lliga i els dos gols significaven lo 2-0.
2: El jugador del filial?
0: Correcte. Lo 2-0 contra el Roda de Barà. No, perdona, contra el Sant Pere i Sant Pau. I memoritzava les promocions que vos acabo de dir fa un moment. Ibars, Atlètic Valls, que també van fer los penals... Que, bueno, en fi, tantes i tantes anècdotes i tantes coses i tantes històries, no? Mm-hmm. Perquè, clar, pues, un ja es fa gran i n'han passat. Jo, de jugar a futbol, pues, no he jugat mai. Així com ara tu que has jugat, Jesús, suposo, sí, has jugat. Jo t'he vist jugar, tu. En els veteranos, i t'he vist jugar en el Ginestà, ho dic bé?
2: En el Ginestà, en el Pinell, en el Corberera...
0: Jo, per no dir mentida, Ricardo...
2: En el Jesús Catalonia, en el Rocatenc...
0: He jugat 18 minuts. 18 minuts, sent juvenil. Però ja me van dir en seguida...
2: Dedica't al parxís.
0: Sí, dedica't a una altra cosa. I meus pares a casa me van dir, Paco, no hauries de mirar de... I sí, doncs vaig...
2: De fer de tot, però menys jugar.
0: Exacte. Però jo, en el futbol, doncs, bueno, ja ho saps tu, a casa ton pare, també doncs, hem estat sempre molt lligats, molt vinculats, i jo, doncs, de l'any 85, que van començar els veterans del Japó, ja estava jo per allí, que jo tenia 27 anys i no podia jugar, perquè havien de jugar a partir de 30, i jo en tenia 27, i clar, me van dir, pues mira, com tu no pots jugar, que tens 27 anys, tu mos faràs de secretari. Ah, pues vale, pues ja està bé, pues de secretari. I des de llavors està ara, inclús ara en la directiva actual, després va vindre Benjamín Serra, Pep Esquerrer, Rodon Posta i Benjamín Serra, ton pare, després jo, després, i que actualment Juan Carlos, sempre en els veterans, sempre he estat molt, molt lligat, i afortunadament fora de casa, pues, hi ha molta gent que conec, pel futbol, pels veterans, per Toni, que el tenim per aquí,
2: sí, sí.
0: Sempre...
2: El pròxim convidat.
0: Sí, vol dir que gràcies a Déu he intentat sempre pues, aportar i donar més que restar, no? Uh-huh. I sempre tinc o sempre m'han agraït tot el que he intentat fer, més que a Ullecone, però això sempre passa. No sé quina frase hi ha que
3: el port, ningú és profeta de la seva terra.
0: Això, això, molt bé, molt bé.
2: De fora vindran que de casa ens trauran.
0: Home, això, això tampoc.
3: Ja no és el reconeixement meritori que es mereix una persona per fer les seues coses a casa.
0: Però sí que és veritat, sí que és veritat que ningú és profeta, sí que és veritat, sí. Perquè, doncs, bueno, doncs jo què més sé, doncs perquè funciona així, això, no? I deus així.
2: Quan en aquest precís instant dona inici la segona meitat del partit que s'està jugant al nou camp de la Mingola. Nou camp de la Mingola que es va... No pites al final. Ara. Hòstia, que tens ganes d'acabar. Que tens ganes d'acabar o què?
1: És per portar-te la contrària.
2: Ah, bueno, ja. Com tots en esta casa, eh? Ah.
0: Perdona, que estàvem parlant i el nou camp de la Mingola,
2: sí,
0: que està el Tivenys, ho dic bé?
2: No, sí, està jugant el Tivenys.
0: I estan a mitja part i
2: estan 2-0.
0: 2-0 i allí dalt van quedar
2: 4-1.
0: Ah, doncs està
2: només a un gol el conjunt que entrena un altre dels il·lustres, Baltasar Capera.
0: Este és bon partit.
2: Baltasar Capera, d'empatar l'eliminatòria.
0: Així, un finalista, tinc mania, que és l'Alcanaia.
2: Sí.
0: Va guanyar el Jesús i Maria allà i a la Fanecada. I l'altre hem d'esperar a veure esta tarda...
2: Sí? A veure qui s'acabarà enduant el gat a l'aigua.
0: Molt bé.
2: Si l'acaba bé... que de moment provisionalment s'imposa per 2-0 o el Tivenys, que defensarà aquesta renta de 4-1 que va aconseguir el municipal de la Valleta. I hem arribat a temps de ronda, fem una pausa en Paco, entrarà Toni, se sumarà aquí a la taula i comentarem posteriorment de fer el repàs de la tercera ronda d'aquest programa, una tercera ronda que com sempre arriba de la mà dels nostres amics i sponsors Abelló Autotech.
4: Únic i sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys. Aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Tan únic com tu. Informa't a Hyundai.es. Abelló Autotech, el teu concessionari oficial Hyundai a Tortosa.

0: Us anem a fer la tercera ronda d'aquest programa, una tercera ronda que arranca amb els resultats que tenim. El playoff d'ascens cap a la segona divisió. El partit d'anada divendres es va disputar un duel entre el Real Madrid, Castilla i el Sabadell, on s'imposava el conjunt madrileny per 2-0.
1: Ahir dissabte van jugar la Ponferradina davant de l'Atlético Madrileño 0-0. Resultado gafas.
0: Aquesta tarda s'està disputant un partit des de les 4 i quart al Nou Sardenya, on l'Europa de moment s'imposa per 1-0 davant el Real Celta Fortuna. El Celta B, el filial.
1: Ho acabo de mirar i sí, continuem amb aquest resultat. I a les 8 i mitja començarà el Villarreal B davant del Zamora.
0: Falten 5 minuts per a que doni inici el partit que es disputarà al Municipal de Cornellà entre el Cornellà i el Badalona al playoff d'ascens cap a la segona ref a la final d'anada.
1: Anem a la semifinal de promoció d'ascens cap a la Lliga Elite, la tornada. Ahir dissabte es va disputar el Poble de Mafumet 3, Rubí 2.
0: Va, te vaig a fer...
1: No, altra vegada, en l'examen, la lista de los Reyes Godos o sí, què? Sí.
0: En los cuatro berengs.
1: En serio, qui va dir el nom dels quatre? No me'n recordo, Jesús. A veure... jo ja tinc una edat, neurones poques i capacitat de retentiva menys, encara.
0: Albert Querol, Iker Adell i Javier Samper, de la Ràpita, i el tortosí Paul Fitt, que van disputar aquest duel, on el conjunt poblenc finalment acabava aixecant el marcador que tenien en contra, amb 1-2. Van acabar donant-li, capgirant la situació i imposant-se per 3-2 davant el Rubí, a la pròrroga.
1: A la següent ronda m'ho tornaràs a preguntar, no?
0: Sí.
1: Perquè ja no me'n recordo. Has dit els noms i ja no
0: Albert
1: recordo.
0: Albert Querol, Iker Adell, Javier Samper, de la Ràpita...
1: Espera, torna a repetir que m'ho apunto. No.
0: I Pol Fitt, de Tortosa.
1: I, bueno, i avui diumenge a partir, bueno, ja ha començat aquest partit a les 17:45, a les 5:45 o 6:45.
0: Ja està.
1: Començava el Prat Sant Mauro.
0: Anem, baixem un escaló i anem a la semifinal de promoció d'ascens cap a la Lliga Elite, el partit de tornada, on l'Igualada s'imposava i accedia en aquesta final d'ascens després d'empatar a un al camp del Turó de la Peira. El partit d'anada s'imposava al conjunt igualadí per 2-1 i finalment s'acabava imposant i certificant l'accés a la final que es disputarà la setmana vinent en el partit d'anada.
1: I l'altre equip que accedirà en esta final serà un d'estos dos, el que han començat a les 6 el seu partit, Viladecans-Palamós.
0: Anem a baixar un altre escaló i anem cap a la promoció d'ascens, a la primera catalana, a la semifinal de tornada, on no va haver sort.
1: No.
0: El Camarres es va quedar pel camí, cedint a la pròrroga per 3-1 davant el Cambrils Unió, un partit que tenia dominat el conjunt d'Ivan Romeu, i finalment el conjunt cambrilenc se va acabar el primer empatant mitjançant Pol Benito. Richard feia el segon gol i Pol Benito de nou feia el 3-1 que acabava aquest marcador que condemnava el Camarres a continuar un any més a la segona catalana.
1: No sé què està passant avui, però al control hi ha una mica de cartó.
0: Perquè has muntat la música, no se l'ha sentit el que ha dit.
2: Ah, jo sí l'he sentit, eh?
1: I, bueno, i a partir de les 6 ja ha començat partit importantíssim, la Sénia Canonja.
0: Un partit on no juga David Callarissa. David Callarissa, que està tocat de l'esquena, en principi inicia el partit com a suplent. Posteriorment anirem a comentar aquest duel amb el nostre corresponsal, Pau Rodrigo. I anem a la promoció de descens a segona catalana, on no va neure sort. No va neure sort, no. I l'arbitratge va jugar en contra dels interessos del Jesús i Maria ahir, que seria al camp del Sant Joanenc per 1-0. I, pues, i consegüentment acabava sentenciant el descens del Godall cap a la quarta catalana.
1: I l'altre partit d'esta promoció de descens a segona catalana va ser, es va disputar ahir també, Tiana Canyelles 0-0.
0: Un resultat que classifica el Tiana per a disputar la final d'ascens davant el Sant Joanenc. I anem cap a la quarta catalana, a la fase d'ascens cap a la tercera catalana, on ahir l'Horta de Sant Joan s'imposava per 1-0 davant la Fatarella i aconseguia l'ascens en aquesta tercera temporada consecutiva, on han tornat el futbol a Horta de Sant Joan i finalment s'imposaven i ascendien a la tercera catalana. El conjunt de Sergi Manero s'imposava per 1-0 davant la Fatarella.
1: I ja s'està disputant, perquè començava a les 6, el Corbera d'Ebre Campredó, del qual sortirà l'altre equip de tercera catalana la temporada vinent.
0: I on hi ha emoció és a la semifinal de la Copa Terres de l'Ebre, on l'acaba bé, s'imposa per 2-0 davant el Tivenys i busca la remuntada després de cedir per 4-1 davant el conjunt de la Valleta. El conjunt verd i negre, que s'imposava per 4-1 i estan només a un gol d'emparellar la eliminatòria. L'altre resultat va donar el marcador definitiu on s'imposava l'Alcanar, no és així, Richi?
1: Sí, perquè s'imposava ahir ben tard, hosti, un partit, ara veig l'horari, déu-n'hi-do.
0: S'imposava divendres.
1: Ai, divendres, això, però ben tard, això sí, perquè començava el partit a les 8:30, Alcanar 6, Jesús i Maria B, 0.
0: I con esto es todo.
1: Bueno, continuem, no és tot.
0: No, hasta aquí la tercera ronda d'aquest programa, una tercera ronda que ha sigut efectiva gràcies als cotxes del concessionari d'Avelló Autotec.
3: Únic s'escriu amb H o sense H?
4: Únic i sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Tan únic com tu. Informa't a Hyundai.es. Avelló Autotec, el teu concessionari oficial Hyundai a Tortosa.
5: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
6: Arriba el moment més esperat de la temporada. La 15a Festa del Futbol Català t'espera a Vilafranca del Penedès, els dies 13 i 14 de juny.
7: Les finals dels Campionats de Catalunya de Futbol i les finals de la Copa Catalunya de Futbol Sala, reunits en un cap de setmana únic.
6: Els millors equips, els millors jugadors i jugadores i la millor afició a Vilafranca del Penedès.
7: Vine i forma part de la Festa del Futbol Català.
8: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.

0: en aquesta final de la Copa Terres de l'Ebre i retalla distàncies al marcador. L'acaba B2, Tivenys 1, al minut 62 de partit.
1: Intensitat, duresa, concentració, velocitat, anticipació, rebuig, anàlisi. La setmana es fa llarga. La preparació ha estat molt dura. Els entrenaments s'han fet inacabables. Però, per sort, sempre arriba el diumenge. Tots els gols. La jornada esportiva dels Terres de l'Ebre, concentrada en 4 hores. Cada diumenge, de 4 a 8 de la tarda, tots els gols. A Imagina Ràdio.
2: I s'ha afegit en aquesta festa, s'ha afegit el proper convidat que tenim esta tarda de diumenge amb tots nosaltres. Toni Iniesta, molt bona tarda.
3: Bona tarda, gràcies per la invitació i aquí estem, aquí estem.
2: I
3: me sento bé perquè a mi me retorna la meva veu.
2: Sí, Pedro, li retorna la seva veu si pots ajustar l'àudio. Anem a comentar la situació de la Lliga de Veterans, una competició on els dos convidats que tenim aquí a l'estudi poden donar la seva referència al que és aquesta competició. No és així, Paco, Toni?
4: Mítics.
3: Bueno, que parli Paco, perquè jo al final cap he jugat uns quants anys i he estat uns quants anys com a delegat, però bueno, jo diria que Paco és l'ànima mater dels veteranos, de la Lliga de Veteranos.
4: Ell encara ha jugat més minuts que jo en veterans també, perquè en veterans tampoc no...
3: Jo crec que futbol veteranos Terres de l'Ebre té un nom i no és perquè estigui al davant, sempre ho he dit, que és Paco Callarissa. Inclús ara m'atreviria a dir que la gent conegui més en ell, i aquí m'ho comentava algú prop, que el president no el coneixen, i en canvi en ell sí que el coneixen, no, Paco? Modestia a part?
4: Bueno, sí, no, modestia a part. El que passa que, clar, jo vaig estar des de el 80... del 84, que t'he dit, jo voltava per allí. I, evidentment, entre els presidents que també t'he nombrat, Pepe Esquerrer, Pepe Ropa...
3: Pepe Ropa va morir Pepe Ropa, pobre.
4: Sí, i després Benjamín, i després Jesús, un pate.
3: Emili Descarrega, un altre mític.
4: I Emili, molt bé. I llavors, després, jo sempre estava per allí, perquè com...
2: Sempre estaves per allí pululant,
4: Quan no feia de secretari, feia de president, i quan no era de la Junta, i quan... Pues perquè, com ja dic, no jugava, i sí que és veritat, pues que hi ha molta gent, pues que mos unís molt bon relació, no també de veterans i tal...
3: Bueno, de fet, els veterans, si em permets, no? Vull dir, perquè ara en parlàvem a la mitja part, parlàvem que, per desgràcia, cada vegada hi ha menys equips. I no sé si perquè es fa complicat, però alguns equips van tindre un nivell de 20 persones a la plantilla, si es fa complicat jugant dissabte o diumenge, per altres coses, no ho sé. Ara parlàvem amb Paco, que inclús s'ha fet alternativament o per una altra banda, com una espècie de lliga de futbol 7, no, Paco? Tu saps millor que jo, això, no?
2: Sí. Un fet que comentarem ara mateix. Paco, aquesta irrupció d'aquesta lliga de futbol 7 de Tarragona, bueno, que no és de Tarragona, és de Terres de l'Ebre, i aquests dos equips que van decidir en el seu moment fer el salt a la lliga de Tarragona
3: i futbol 11
2: minva en aquesta lliga de les Terres de l'Ebre, no?
4: Organitzada pel Consell Esportiu del Montsià, evidentment. Aquí, quan se va començar, quan sigue la competició de veterans de futbol 11, organitzada pel Consell Esportiu del Montsià, doncs aquí ja dic, vam arribar a ser 16 equips, ara en som 8. I en estos 16 equips estaven el Llecona i el Rossell i el Benicarló,
3: l'Ampolla Camarles, tenia equip, Benicarló,
4: Santa Bàrbara, de tots aquests equips,
3: un de Delta de l'Ebre, tenien equip també.
4: Per un motiu o per un altre, ara no estan, no juguen, i n'hi han que han marxat a jugar a altres territorials, o en este cas a la part de Tarragona, que també hi ha una empresa privada que ho organitza, com és el cas de l'Ametlla de Mar i com és el cas de l'Amposta, i en més de ser 10, doncs ne són 8, i com el Roquetenc, que també estava, uh-huh, i en el seu punt àlgid, el Roquetenc, doncs, també va deixar de participar, doncs bueno, doncs vale. I ara què passa? Doncs que també s'ha format una competició, no dic paral·lela, perquè és completament diferent, uh-huh, però una competició de futbol de veterans, però de futbol 7, uh-huh, que la juguen no en dissabte i diumenge, sinó que juguen en
3: dimecres
4: o dijous, divendres o no ho sé, i
2: dimecres i dijous,
4: uh-huh, i llavors, doncs, bueno, doncs, ells van per un carril i els del Consell Comarcal del Montsià, o del Consell Esportiu del Montsià, per un altre, i els del Tarragonès, que poden anar per un altre, però hi han dos equips de les Terres de l'Ebre, com són Ametlla de Mar i Amposta, que torno a repetir, que també juguen allà. Evidentment que si tot això ho ajuntéssim, no ajuntar-ho, cuidado, si tot això ne parléssim, doncs potser tots aniríem a Tarragona, o potser tots jugaríem a futbol 7. Lo que ara en el futbol 7 juguen 6 equips, o 5, o 5, i en futbol 11 ne juguem 8, 8 equips, són 14 partits de Lliga, uh-huh, en una temporada. Per això ens toca fer la Copa Terres de l'Ebre al principi de competició, que ja la fem, després fem la Lliga en les seues jornades de descans, i després fem la Copa Primavera, i després farem la Supercopa fins arribar al final de la cloenda. Però jo trobo que el que hauríem de fer és muntar una, ja ho vaig dir fa poc, muntar una reunió tots els equips o totes les poblacions que tinguin equip de veterans de futbol 7 i de futbol 11, i de dir, a veure, agrupem-nos altra vegada com ho vam fer, perquè tampoc ens va anar tan malament quan estàvem tots junts, mm, parlo ja de fa 8 o 10 o 12 anys, i pot ser llavors ens aniria millor. Ara, clar, ara fas una lliga de 8 equips, que només són 14 partits de lliga, i pues, vulguis que no, pues, a mi pues, penso, pues, i llavors quan érem tants xalàvem més que ara. Però bueno, algo no fem bé.
3: Això t'anava a dir, Paco, no, ara faré de bogado el diablo, no? Una miqueta, claro. Sabeu que jo sempre foto el dit a la llaga. La pregunta és, per què ha passat això? Claro. Algú ha analitzat per què ha passat això? Potser es podria canviar el format jugant entre setmana? Perquè el cap de setmana aquí no té compromís d'un altre, per exemple, eh? Només si una idea és que llanço jo... Pues, es podria canviar el format i jugar a futbol nou? No ho sé, perquè ha, tu saps que en equips tenen dificultats fer plantilles, no?
4: Sí. Hi ha equips que juguen, ja no només aquí a Tarragona i a les Terres de l'Ebre, a Girona, a futbol 8.
3: Bueno, t'he dit no per dir alguna cosa, m'ho acabo d'inventar, eh?
4: Perquè no arriben a futbol 11, perquè si vols fer una plantilla per competir en futbol 11, has de tindre 25 fitxes o menys.
3: És el que deia, Paco.
4: Però si vols tindre una plantilla per jugar a futbol 7, si tens 14-15 fitxes, potser ja pots competir.
3: En aquesta vida tot evoluciona. Mm. Això també ha d'anar a evolucionar, no podem viure del passat. Mm. Jo crec que el fet de jugar entre setmana és un gran logro. Mm. Qui més que menys, en les edats, és pare i parella, inclús alguns som iaios ja, que, dels que juguem allí. Que això és un altre assumpte. Abans els veterans, que jo vaig genia veterana. Mm-hmm. Actualment juguen xavals que en 30 i pocs anys...
4: Ja juguen.
3: I damunt, se pensen que són els amos. No valen per jugar a tercera catalana, o a quarta, però ells veteranos, claro, davant d'un home de 55 anys, el que els siguen, que diuen la terra alta, no? Això també és un concepte que s'hauria... Que també es palpentar alguna vegada, potser, de fer com a dos lliguetes, o futbol 7 de més de 50 anys, o 45, o alguna cosa així, no? Per donar una miqueta més d'equiparació als equips.
4: Al Vallès, a Barcelona, la competició, que també hi ha competicions, una lliga que hi ha 80 i pico d'equips, n'hi ha de futbol 7, n'hi ha de futbol 11, hi ha primeres, segones divisions, n'hi ha terceres divisions, perquè allò és un búnquer, però perquè jo ho conec, perquè pues, bueno, pues, he estat, tinc bona relació en els organitzadors d'aquestes lligues, i claro, i és el que tu has dit, Toni, hem de mirar d'evolucionar, però allò mos porten el temps, no mos hem d'anclar tampoc en una lliga, perquè fa 40 anys se va muntar el futbol 11 i ara estem al 2026 i hem de continuar amb el futbol 11, no? El millor seria convenient jugar tots a futbol 7?
5: Potser sí.
4: El millor mos aniria bé. Faríem una lliga de les Terres de l'Ebre de futbol 7 espectacular. Seria qüestió de dir, escolta, és que jo entre setmana millor en dissabte i diumenge. Bueno, i a veure, però no podem jugar tota la setmana? Tu i jo jugarem entre en dimecres, perquè mos va bé en dimecres, i ells dos jugaran en dissabte i diumenge. O, bueno, no sé.
3: No, això dic, Paco, que a vegades...
4: El que sí que està clar que
3: hauríem d'obrir una miqueta.
4: Hauríem de mirar de ser gent. Jo recordo les cloendes que fèiem a final
3: sí,
4: de
3: temporada. Sí, déu-n'hi-do. No cabíem al Baradero, això no cabíem.
4: Mare de Déu, senyor, allò era... I l'última que vam fer, claro, com menys equips... menys resistència.
2: Home, claro.
4: Claro.
3: I si jo me quedo...
4: més equips, però això
3: de totes maneres, Paco, jo vaig jugar 7 o 8 anys, vaig estar 3 o 4 anys més de delegat, vull dir, i me quedo en una cosa, la gent que coneixes dins, l'ambientet que hi ha, que avui en dia estem, Paco, jo, com s'han conèixer a través dels veteranos, no, Paco? Igual que anem, sent gent de Vinaròs, sent gent de l'Aldea, gent de l'Ametlla, gent de totes bandes, que inclús ara quan te veus o quan te trobes a algun lloc, o quan coincidixes, o a vegades pel WhatsApp veus que estàs en comú, pues sempre és bonic de recordar que al final, al final, si jo sempre dic el mateix que a tercera catalana el futbol hauria de germanar i ser tots a una, ja no te cuento amb veteranos. Sí. Jo era partidari que els veteranos, quan s'acabés el partit, tipus rugby, l'equip de casa invites on venen els altres. Sí, sí. És molt trist i lamentable, i tu saps, espero que afortunadament la cosa ha anat canviant, que abans havia emergit no s'acabaven a veteranos. Això és molt lamentable.
2: Sí. Sí, una lliga que ha tingut aquests 14 partits, has dit, Paco?
4: Sí,
2: 14
4: sí, claro.
2: Partits, que tot i així ha estat molt competida, no?
4: Sí, sí, ha estat competida. El que sí que és veritat que al principi lo Tortosa i Perelló diràs que van respirar i semblava que la cosa aniria entre ells dos. Després lo Perelló se va anar desunflant poquet a poquet i el Tortosa va traure una mica el cap, semblava que seria enguany l'any del Tortosa, però el que sí que està clar que al final va ser lo Vinaròs, se ho han portat tot.
3: Del gran Pedro García, no? Encara està per allí, Pedro?
4: Gran Pedro.
3: Encara juga?
4: Juga a rato. Ara bueno, fa d'entrenador.
3: Pues...
4: Un pare fa una mica ajuda el que pot. Fa de delegat.
3: També parlar de veteranos de l'Esglèvia, també es parla de Pedro García,
4: claro,
3: no? I de Cachos i
4: claro,
3: d'altra gent,
4: claro,
3: d'alguna manera.
4: Claro, claro. I ara, pues ja et dic... No sé, ara...
3: Estàvem parlant d'aquest any, el Vinaròs.
4: El sí. Vinaròs. Se va emportar la Copa Terres de l'Ebre, que és el que inicialment comencem. S'ha emportat la Lliga. S'ha emportat la Copa Primavera. Perquè, clar, com fem lligues curtes, com només és un 8, com fem lligues curtes, doncs, fem algo. Fem una Copa Terres de l'Ebre al principi i una Copa Primavera després... I ara farem la Supercopa, que com ell va ser el guanyador de la Copa, o en este cas de la Lliga, també la jugarà el Vinaròs. O sigui que el Vinaròs pot aconseguir en guany pues, tot, totes les copes. És a dir, que el dia... De...
2: Fem una aturada, perquè n'hi ha gol, i és gol importantíssim, i malauradament advers als interessos de les Terres de l'Ebre. Matthew acaba d'empatar la eliminatòria davant la Sénia. Al minut 29 acaba de marcar el 0-1 a favor de la Canonja. La Sénia 0, la Canonja 1.
3: Males notícies, però sí. Bueno, queda molt de partit.
2: Bueno. Encara queda.
4: A vos si resulta...
3: Com va, lo Corbera Cambreu, tinc una idea?
2: 0-0.
4: A vos si resultarà que de les Terres de l'Ebre, de segona catalana, ni Camarles ni la Sénia no tindran la sort... De
3: bueno, la Sénia han de confiar en ells, home.
2: Bueno, la Sénia, de moment, està empatat
4: estan,
2: a l'eliminatòria.
4: Estan empatats.
2: Vinga, va. Reprenem el fil del que estàvem comentant.
4: El Vinaró se ho han portat tot, pues, perquè ha tingut... més quantitat de jugadors.
2: Un altre dels que serà protagonistes a la festa de tots els gols.
4: Sí, sí, claro.
3: Ens fa estar en la festa de tots els gols?
4: Totalment.
2: Estem pendents de tancar-ho. N'hi havia negociacions a l'Ajuntament de Tortosa, n'hi havia negociacions, me penso, que seran definitives en l'Ajuntament d'Amposta, i finalment se farà Amposta.
3: L'únic que voldria dir jo, com a usuari sofridor, és que un pot ser que hi ha aire condicionat, perquè fer una festa a finals de juliol i juliol sense aire condicionat és un crimen, eh? I l'any passat recordo que el pavelló poliesportiu darrer, no, poliesportiu, el pavelló polivalent de Remolins van comentar-ho, que allò era inhumà.
2: El pavelló firal.
3: I al final, com us ho vaig dir, eh? Dic, si vosaltres sou Terres de l'Ebre, Terres de l'Ebre no és només Tortosa, es pot anar repartint, Ràpita, Amposta, Alcanar, no sé.
2: Lo que passa que per la celebració dels 20 anys volíem centralitzar-ho, entre cometes, a Tortosa perquè ho han fet.
3: No, no, que està bé. Jo sabeu que sempre dono idees.
2: Però tot apunta que se farà Amposta. Però anirem comentant...
3: Informant.
2: En les properes setmanes.
3: Bueno.
2: I comentàvem això, que el Vinaròs seria un dels protagonistes.
4: Passa que el tindre una plantilla més llarga. Clar, Vinaròs capital.
3: Llarga i jove?
4: Claro.
3: Llarga i jove, Paco?
4: Sí.
3: Al final, els veteranos, no se us oblida una cosa, eh? És qüestió d'edat. Qui guanya la Lliga?
4: Sí.
3: Hi ha gent molt bona, jo recordo tot que jugaven ex-terceres, tipus Morales i tipus Margalef i tipus no sé què, però jugaven en 50 i pico d'anys, no?
4: Però no eren tipo jovens, Fabregat. No eren jovens, los Tortosa, aquests que m'estàs dient.
3: Per això et dic.
4: Però què passa que...
3: Però no guanyaven.
4: Què passa que sabien.
3: Pues això t'estic dient, Paco, que guanya... Sí, però guanya l'edat. Mm-hmm. Al final, Morales, Fabregats, Juanjo Rovires, Mitchell Soteros, Emilio Descarrega...
4: Germans, Ramon...
3: Sí, també, però clar, gent que... Jo et parlo com jove, jo, que tenien entre 50 i 60 anys, al costat d'un xaval que podia ser un fill de 32 anys, és complicat.
4: Sí.
3: És complicat. Per això et dia si es podia valorar una doble lliga.
4: Al tindre el Vinaròs molta plantilla, doncs en la quantitat, doncs trobes qualitat.
2: Molt de fons d'armari, no?
4: Sí, pues Pedro García, en este cas, pues quan li interessava pues fer canvis a la banqueta, ho feia, i quan li interessava frenar, pues només, claro, aquí estem tots. Però els veterans va passar la tarda i no hi van, van a guanyar el partit.
3: Yeah.
4: Claro, i en este cas, pues bueno, pues los veterans del Vinaròs pues se ho han emportat tot i han sigut el porter menys golejat, i etcètera, etcètera. Encara que el porter o l'equip més golejador ha sigut lo Tortosa, el menys golejat, en este cas, ha sigut lo Vinaròs.
2: Un incís, sí. Perquè n'hi ha gol, i és gol important, a la quarta catalana. I el Tivenys pràcticament sentència aquesta eliminatòria perquè acaba d'empatar a dos davant la Cabo B. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, pràcticament acarona la final de la Copa Terres de l'Ebre davant l'Alcanar. Al minut 36 de la segona meitat, minut 81 de partit, l'acaba B2, Tivenys 2. I reprenem el fil en Paco Callarissa, que estava comentant aquesta ensingladura del Vinaròs completament inabastable, no?
4: Sí, en quant sí. Tot i que el Tortosa ha quedat segon classificat, no et penses, en 29 punts el Tortosa, el Vinaròs 31, jo que li ha faltat.
3: Se va dir ser l'última jornada, em sembla, no, Paco,
4: sí,
3: el campionat?
4: Sí. Però jo, tot i en això que acabo de dir, lo de futbol 7, lo de futbol 8, lo de futbol 11, lo del Tarragonès, lo de la lliga d'entre setmana que parlàvem en Toni, nosaltres que juguem, bueno, nosaltres, los que organitza el Consell Esportiu del Montsià, que es juguen dissabtes i diumenge o en fin de setmana i tal. Aquí lo primer que s'hauria de fer per unificar criteris i per parlar és assentar-nos totes les parts.
2: Ho heu plantejat?
4: No.
3: Això anava a dir, perquè no es fa?
4: No, no. Jo l'únic que he fet ha sigut dir-ho, però jo no ho dic a qui ho tinc que dir, perquè jo ho he dit a mitjans d'informació. Jo no ho he de dir a altres llocs, i llavors pues, no m'ho toca la meva reveïnat, el que sí que et puc dir-te que la junta directiva de lo que és el campionat este del Consell Esportiu, aquesta setmana que ve farem junta, i un dels temes que hi ha és este, és de dir, bueno, estem bé en 8 equips, tothom sabem que en 8 equips com més sucre, més dolç, no estem bé, hauríem d'estar millor, hauríem d'estar millor.
0: Fem una pausa perquè n'hi ha gol, i és un gol que fa saltar la banca. A la quarta catalana, a la final 2 de la quarta catalana, cap a la tercera catalana,

0: estables del marcador. Córner de Breu. Camp redó. Al minut 39 de partit. I reprenem el fil, ara sí. Reprenem el fil...
1: Espera,
0: en Paco. Sí que... espera, ara, perquè...
1: Ara no obert les portes, ja.
0: Ara marca la Sénia.
1: Tu m'has dit, ho heu proposat, això?
0: Sí.
1: No. Doncs molt malament, no? Si només ho diem, ho diem.
0: Però ho diem, no ho diem, i no ho plantegem.
1: Malament, malament. Jo sí que és veritat que algunes vegades he dit pels mitjans d'informació i tal, a la Terra Alta, quan lo Corbera tenia un equip de veterans, quan en Josep de la Rica...
2: Te recordes? Hombre, Piqué, Pedro... Te podria nombrar si Josep, de Cap de Vila, d'Unió.
1: L'Opinell, també jugaven. I l'Olímpic de Mora i tal.
2: És raro que, per exemple, a la Terra Alta no es fes un equipet, no?, entre Gandeses i Corberes i...
1: També s'ha proposat alguna vegada que alguns equips que no tenen molta gent... Pues si tu no tens molta i jo no en tinc molta, ajuntem-nos. Però ja mouràs tu.
0: Ja mouràs tu la fitxa.
1: Ja posaràs tu el cascabell.
2: El gato. ¿Quién le pone el cascabell al gato?
1: No mos va bé, també, tot això. No. Llavors, pues, bueno, hi han persones que juguen a futbol, com són els exjugadors, els jugadors veterans, i hi han d'haver persones que han de dirigir quan està a la junta directiva,
0: han de moure el cotó,
1: que són els que no han jugat mai a futbol. El nostre president en este moment, Juan Carlos López, i en este moment jo, i Rubén Galera, que també...
2: Mític de la Ràpita.
1: El delegat de la Ràpitenca, que també, de tant en tant, també juga quan a la Ràpita no tenen molta gent, pobres. Però la Ràpita sí que és veritat que tenen, solen tindre molta gent. I llavors, pues, bueno, sí que hi ha una junta directiva del grup d'aquí nostre, de les Terres de l'Ebre. Doncs pues, bueno, va, a veure. Parlem en què tinguéssim que parlar. Jo no sé qui organitza, o si ho sé, me ho penso, los d'esta empresa privada de Tarragona.
2: Es de... Paco, en esta vida, escolta, tu, en esta vida les coses si no, es vulgui fer-les.
1: Si vull...
2: És tan fàcil com trucar un jugador de qualsevol equip i preguntar-li.
1: Jo, si vull, d'aquí un rato ja ho sé tot.
2: Pues ja està.
1: Pues ja està.
2: Ara... I què ho has de fer tu, Paco? Hi ha altra gent, no?
1: I d'emposta perquè no tornen. Ai, doncs ja vindran si volen. No és si volen. És que jo vull que vinguin. Jo vull que vinguin, mm-hmm. Perquè una lliga de les Terres de l'Ebre sense l'emposta...
2: la qüestió potser s'hauria d'analitzar perquè va marxar.
1: Claro.
2: Dir, perquè aquí hi ha sentit molts de comentaris.
1: La directiva... De
2: també, l'aposta. Sentit, comentaris?
1: Esteu aquí i estàveu aquí i ara no esteu aquí perquè esteu allà. Què té que passar perquè tornéssiu aquí? A la Mella de Mar, Joan Pere, Llambric,
2: bon
1: tio. Perquè estàveu allà. O esteu aquí i ara no esteu, han quedat tercers, mm-hmm. De milagre, sí. Que no han pujat també. Perquè no torneu, què té que passar perquè tornéssiu? No, que no volem tornar. Home, tornaríem de les següents condicions. Va, posa, bueno, un plat combinat i assentem-ho a sopar. Jo sempre estic en los sopars.
0: En los sopars, los dinars.
1: Jo sempre estic en los sopars. I assentem-ho i fem una reunió i tal, o a la junta que farem ara veniu, o no cal que vinguéssiu tots, més anem o anem nosaltres. Mm. Si la muntanya no va a Mahoma, com està allò, sí. Ha de ser Mahoma que ha d'anar a la muntanya. No sé, si és que no mos ho dieu que vinguéssim, què passa, que no voleu que vinguéssim? Sí, al campionat de futbol de veterans de les Terres de l'Ebre, no té que estar a l'emposta, home, per l'amor de Déu, i la Mella de Mar, home, però l'emposta et dirà, home, és que no estem perquè, pues, pel motiu que sigui, tal dia, tal fecha, tal temporada va passar això que no mos va agradar, claro, evidentment, mm-hmm. Claro. I llavors què van fer? Van triar una cosa o una altra. I han estat 3 anys i han pujat de tercera a segona, de segona a primera, i ara estan a primera. Mm-hmm. Cosa que la Mella de Mar, pues, han quedat a una passeta de també estar a primera.
0: Precisament vam tindre... La setmana passada teníem aquí al costat sentat al president de l'emposta comentant...
2: L'Aureano?
0: Lo que va estar... Sí. el que va estar Laureano Panisello, si no me'l recordo.
2: Gran central del
1: Laureano Panisello.
0: Laureano Panisello ens va comentar aquest ascens del club de futbol Amposta, dels veterans del club de futbol Amposta a la primera divisió de la part de Tarragona. I ens va comentar precisament aquesta situació respecte a no estar a la Lliga de les Terres de l'Ebre.
1: Claro. I ell te va donar el seu criteri. Això és normal. Això és com aquella nòvia que vols tu, resulta que va en un xic que és més guapo que tu. Bueno, pues escolta, pues, perdona, si tu la vols, però tu no vols estar, pues no cal pegar-li tantes voltes. Si vols estar en les portes obertes, que sempre ho hem dit, i si no vols, pues bueno, hi ha dues opcions. Sentem-nos i a veure... No, que mos va millor allà pel preu, per lo que sigue. Pues llavors, pues se'n parla i avant. I ojalà, jo m'agradaria de que lo Santa Bàrbara tingués un equip de veterans com lo va tindre i el Masdenverge, que si el Santa Bàrbara no té prou gent, que l'apoyés gent de Masdenverge, o a la millor me diran, no mos emboliques, que perquè què passa? Que per tindre un equip de veterans, lo primer que has de buscar no són jugadors, directius.
2: Directiu. A mi no em mires, Paco.
1: Claro.
2: Jo estic de temes de coses.
1: I un president, i aquell entrenador, i aquell tesorer...
0: Està als jubilats del Masdenverge.
1: Està als jubilats de Masdenverge i escolta...
2: I altres coses, sí.
1: Que no tinc prou jo de faena ja. I jo, pues ja ho saps, Toni, que jo també no paro.
2: Ja ho sé, Paco, ja
1: però
2: ho sé.
1: També,
2: jo sempre dic ojalà...
1: Ojalà
2: hi haguessin...
1: Me va a mi tot això.
2: I ara, no és perquè sigui davant, ho tornem a repetir, ho he dit abans, que ojalà al futbol territorial hi haguessin molts de Paco Escallerisses, hi haguessin molts de Miquel Campos, hi haguessin molts d'altres noms, que ara no nombraré un per un, però no desmereixi ningú.
0: Hi haguessin molts de Toni Siniestes.
2: Bueno, no, Toni Siniestes és un humil de jubilat,
1: sí,
2: no?
1: Sí,
2: però vull
1: sí,
2: dir, Lluís Sàs, hi ha molta gent d'esta que són el futbol territorial.
0: Josep Bertomeu, de Camarles.
2: Josep Bertomeu, sí.
1: De Camarles.
2: Sí, sí, són gent que han fet de presidents, d'entrenadors, de jugadors, de corresponsals, bueno, de marcar el camp. Clar,
1: faríem una selecció
2: sí.
1: De espectacular. Faríem una selecció espectacular de gent
2: de Blai, de Blai del Pinell, no?
0: Sí.
2: Blai del Pinell, per exemple, vegem algú, vull dir...
0: Blai Fabregat, que ens va comentar la setmana passada, m'ho comentava Richi, que deixa el Pinell.
2: Ja ho sé. Tinc contacte directe amb ell, ja m'ho va adelantar abans d'acabar la temporada. Tant si salvaven com si no salvaven, que aquest any era l'últim. I també tenia la sua mà dreta, que era un home molt 100%, que es diu Roman. Roman sempre va en ell, vull dir, és una persona ja gran. I bueno, i és el que diem, l'Opinell són ells, d'altra gent, no? Vull dir, perquè és que Blai me sembla que no era el president últimament, eh?
0: No
2: era el president, no? Però bueno.
0: No feia les funcions de president.
2: Correcte. I bueno, i podríem...
0: Però feia moltes altres funcions.
2: Igual que estan els alcalars, Josep Maria,
0: sí,
2: i en fi.
0: Claro.
2: Hi ha molta gent, i des d'aquí, si me permeteu, tot i que ara estem parlant de veteranos, voldria fer una crida, un reconeixement a la figura d'esta gent, no? Perquè al fin i al cap, tot el que feu vosaltres aquí, que déu-n'hi-do la feina que foteu, vale? Si no fos per aquesta gent, no la podríeu fer.
0: Sí, indiscutiblement.
2: Vale? Ja ho sé que ho agraïu, però bueno, també vull transmetre la meva modest opinió de que, bueno, que hi ha molta gent que representen els seus clubs, i és que molts no estan ni a la Junta.

0: Entrenar 12 a 1. A veure, molt espel·lament entrenat, una tonteria. Si fem la gala final a Tortosa, en posta molt ràpida. Una tonteria, eh? Són terres de l'Ebre. Anem 12 a 1. Si aquí som l'ocult de Catalunya, què ens arriba aquí baix? Les nuclears? Els residus no sé què? Les energies que no volen a cap puesto? Les petroquímiques? Tot el que ens arriba aquí baix, vale? També té una explicació. Aquí que es devem ser 80 o 90 mil vots. 80 mil vots. Una sola ciutat com Sabadell, Terrassa, Hospitalet, Cornellà, és el doble, el triple. Però si demanem que en som pocs, encara entrenats, mos toquem los nassos, no tirarem mai endavant, vale? I a nivell de federació també faig una crida. A nivell de federació, Terres de l'Ebre, fiqueu-vos a favor dels equips de les Terres de l'Ebre, que a vegades tinc els meus dubtes. No dic que no ho facin, dic que tinc els meus dubtes. Vale? No sé quina força tenen, suposo que molt poqueta. Des de la Federació Catalana suposo que molt poqueta, no? Però, hòstia, defenseu els interessos de la gent d'aquí, que són els que us donen de menjar, són els que fan, diria jo, que dels, pel que veig de reportatges a vegades per YouTube i per internet, que els camps de futbol de les Terres de l'Ebre hi ha una afició. Abans sentia Paco venint per la ràdio, que s'ha despertat a Ullecón a l'afició de xavals, en bombos, en trompetes, sí, en banderes... Sí. Però, escolti, a Benestany, és a molts de camps que ha passat això, eh?
1: Sí, sí. I a Mars d'Enverge...
0: A Mars d'Enverge tenim una penya que saludo, que es diu Los Barranqueros, ¿vale? Que està en que l'equip va anar pitjor, és quan ha respost més. I en canvi, jo tinc amics àrbits, ¿vale? I diu, l'ambient que hi ha de futbol a Terres de l'Ebre, al Camp de Tarragona, vamos, ni soñar-lo, ¿no?
1: A Camp de Tarragona van 20.
0: Sí, i la meitat som los quatre pares, i l'abuelo que hi viu enfrente no sap què fer, no?
1: I les nòvies, i ja està.
0: Sí, sí, sí. Però... Prenem consciència, per favor, prenem consciència. Prenem consciència de que hem d'anar tots a una. I de vegades... El problema que tinc avui... Ja m'ho dic tot el carinyo, m'ho invento els noms, eh? L'humor a la nova, demà el tindrà l'Ginestar, o al revés. Vull dir, són problemes comuns, problemes de distància, problemes per dificultats per trobar jugadors que tenen que vindre al Camp de Tarragona, perquè aquí hi ha els que hi ha. Problemes d'estructures de futbol base, que és una altra cosa que en podríem parlar algun dia, també. ¿Vale? Que els equips grans se foten a les canteres dels equips menuts. I en la qual després els equips petits tenen que tirar d'allí en poden, no? Però bueno, estem parlant dels veterans, no? És que a mi sento això al micro puc estar dues hores parlant, eh?
2: Sí.
1: Bueno, aprofito per cantar dos mitges parts. Han arribat a la mitja part al municipal de la Sénia, aquesta tornada de la semifinal d'ascens cap a la primera catalana, i arriba amb el resultat que hem comentat. La Sénia 0, Canonja 1. A la final d'ascens cap a la tercera catalana arriba a temps de marxar cap a vestidors el partit entre el Corbera i el Campredó amb taules del marcador. Corbera d'Ebre 1, Campredó 1. I final al municipal de la Nova Mingola. Finalment s'ha imposat la Cava B per 4 gols a 2 davant el Tivenys. Un resultat que li serveix, o li permet, millor dit, al Tivenys classificar-se per en aquesta final davant l'Alcana. Disputaran la setmana vinent aquesta final de la Copa Terres de l'Ebre. Finalment, no ha estat suficient els 4 gols del conjunt que entrena Baltasar Capera. Resultat definitiu al camp de la Nova Mingola, la Cava B 4, Tivenys 2.
0: Que per cert, el Tivenys repetirà final, eh?
1: Sí,
0: la passat va guanyar el camp del Gandesa 1-0 contra la Cava B, 1-0.
1: La competició fetitxe.
0: I jo des d'aquí envio un fort record, el que diem d'exemples de futbol, un jugador que va jugar amb els veterans de futbol dues o tres temporades, i ara és bon Tivenys fa tres o quatre temporades, Àlex Fernández, 45 sí. anys, o 44, 45 anys. Un saludo a Àlex, un exemple, en quatre fills, a més,
1: sí.
0: I que l'home va entrenar al camp del Tivenys, al camp de terra, en tots els respectes, no? I m'ha dit que l'any que ve ja ha renovat, i que és titular indiscutible, eh? Enhorabona, Àlex, i enhorabona al Tivenys.
1: I enhorabona a Cristian Barberà, el nostre corresponsal.
0: No el conec. Que és Cristian.
1: Cristian.
0: Sí, home. Demà m'hi ha felicitacions sobre el Mas d'Enverge, sí, Cristian.
1: Un Mas d'Enverge tònica petita.
0: Sí. Mira, jo abans que res, bueno, vull dir que no sóc de la directiva, ja he sigut un dos o tres anys.
2: Però tu, perdona, perquè no ets de la directiva, tu?
0: Pues bueno, perquè les coses a vegades passen perquè han de passar.
2: Vale.
1: Discrepàncies.
0: Diferents maneres de veure l'enfoque, eh? Ja està. Ni millors ni pitjors, cada un té un punt de vista diferent, però bueno, continuo lligant allà, eh?
2: Estàs,
0: estic detrás.

0: i bueno, d'algunes maneres també surt el que dona la cara moltes vegades i tal.
1: I tens dos fills jugant.
0: I tinc dos fills jugant, altres coses, que per cert, lamentablement aquest any, bueno, ja ho he dit, tinc el gran, 38 anys, que s'ha trencat els lligaments, el que no havia passat.
2: Moltes muletes, penso que tens a casa ja, bueno, el xiquet.
0: No, és la primera lesió que tinc, greu, no et cregues. En 30, jo crec que Jesús Ferrando estava fent memòria, que tu potser vas ser el primer entrenador que va tindre ell.
1: Sí?
0: El quan tenien 7 o 8 anyets, no? Sí. Fa 30 anys, això,
1: correcte,
0: eh?
1: Correcte, correcte.
0: Quan jo ve encara en el col·legi, no?
1: Sí, en el col·legi Ferreries.
0: Pega moltes voltes la vida, eh? Bueno, pues...
1: Tanquem el cercle aquí, a tots els gols, eh?
0: Sí, sí, sí, sí. Bueno, és una llàstima que després de 30 anys jugant a futbol i, bueno, i amb bon regust de boca els equips que ha estat, pues pràcticament, no sé si hi ha un adiós definitiu, però, bueno, tornar després de 7, 8 o 9 mesos de baixa en 39 anys ja es fa una mica... difícil, però...
1: costós.
0: Però, bueno, crec que no és un final que un jugador es mereix, no?
2: Perquè el que t'has lesionat és...
0: lo central.
1: Dani.
2: Vale.
0: Sí,
2: Dani.
0: Lo que vaig molt quan a una temporada és lo porter.
2: No, que vaig... Ah, sí, ara dir-ho. No. És Àlex, no és Àlex.
0: Sí, sí, sí, correcte, correcte. Sí. Bueno, sí, és una temporada molt complicada. Ha sigut una temporada, fa poc vam analitzar... Bueno, a banda porto un programa al poble, que es diu 1-2-3 Mas en Verge, cada setmana repassem l'actualitat d'esports del poble. I l'últim sempre fem un especial en la qual ve l'entrenador, ve el president i ve un jugador capità. I vam estar analitzant una mica la temporada. I, bueno, és una temporada molt, molt, molt dolenta, hem de reconèixer, per un problema greu que ha sigut la falta de gol. Jo crec que al final de temporada, me sembla que en 30 partits ha marcat 30 gols. Clar.
2: És, això passa molt d'aquí.
0: És molt complicat. Tot i que hem sigut el cinquè o sis equip menys golejat, clar... Quan te ves baix el marcador en 1-0 o així, tenies el partit molt complicat. Per què ha passat això? Bueno, pues potser... Se digui d'entrada que servisca de descarga o no, que nosaltres som un equip que som. Som una població de 1.000 i pocs habitants. Som un equip que dels 20 jugadors de la plantilla, 20-21, la meitat són del poble. Mos ompli d'orgull, que si mireu les fotos, alineacions, cada setmana el titular juguen 7 o 8 jugadors del poble. Això jo crec que hi ha molt pocs equips de la categoria, molt pocs. M'atreviria a dir que potser l'Amposta B, perquè és un B, i el Camarles B, que és un B, però a banda d'ells m'atreviria a dir, i si algú dic mentires que me contradiga, que no hi ha cap equip de la categoria que pugui jugar 7 o 8 jugadors cada setmana del poble, i a més és un club que ningú cobra un duro. Ningú. Mentira, lo míster. Però cap jugador cobra un duro. I a més tenim un agravant, que tenim un camp que és el que és. Un camp que és gespa natural, que està bastant deteriorat i tal i qual. Tot això que comporta? Doncs pues, home, que cada any confeccionar una plantilla és molt complicat, perquè anar a fitxar gent sense diners i en un camp que no és cap meravella, doncs pues, se fa complicat. Veníem d'unes èpoques que estem mal acostumbrades, perquè nosaltres, jo sempre dic que nosaltres per població estem allà on hem d'estar, i al final de la Lliga estàvem potser a la situació segur l'Ametlla. L'Ametlla era una població gran, un club històric, que pel que sigui, per motius que ells sabran, han tingut una molt mala temporada, però al final, qui estem per baixar sempre? Doncs pues mira, Godalls, Pinells, Mas d'en Verges, clar, poblacions molt petites que prou fem en intentar aguantar la categoria. L'any passat va ser el Ginestà, estan el Ginestà, ha fet una gran campanya i els vaig felicitar-los. I el que passa és que nosaltres portàvem unes temporades magnífiques i l'he vist el míster, mos va semblar acostumbrar a quedar cinquè, sisè, setè.
1: Veniu de fer la millor classificació
0: històrica.
1: De tota la història.
0: Història del Mas d'en Verge. Cinquè és tercera catalana i en rècord de punts, claro. Per què? Bueno, pues se van donar circumstàncies de que vam agafar una bona fornada dels del poble. Quan l'equip va pujar a tercera catalana se van incorporar dos reforços d'experiència del poble, que és Dani Iniesta, que parlàvem, i Cristian Arasa, el romariet que dieu vatros, que sumats als xavals del poble que ja jugaven, i alguns xavals joves, i alguns xavalets que no tenien puesto, perquè els que van jugar en altres, no se'ls oblida, és xavals que al Santa Bàrbara, al Godall, a l'Amposta, bé, no els volen, i llavors, com volen jugar a futbol, fan cap allà a Mas d'en Verge, la majoria d'ells, i gràcies, eh? I això ens va permetre pues, fer una bona campanyeta, i a més teníem una cosa que era la flor al cul, vull dir, quan les coses van bé, tot va bé, i aquest any ha sigut tot el contrari, aquest any ens ha costat molt fer gols, han fet molts de postes, han fet bons partits i acabat perdent, han perdut partits al minut 97 i 98, i tot això comporta pues, malestar, nervis, i que les coses, quan van bé, fots el gol en el cul, i quan van malament, tens 25 ocasions i al final la fas de rebot, no? I, bueno, i vam arribar a l'última jornada, jugava molt les garrofes, a més, molt complicat, perquè jugava el camp de Josep Maria, que també jugava a quedar segons, com així va ser al final, sí, sí. No? Per sort nostra, bueno, l'Ametlla va tirar de punt d'honor, i tot i estar ja descendit, doncs va guanyar contra el Godall, que era el nostre rival directe, i ens fa molt de mal, perquè els companys godallencs, Miquel, o Panader, i tal i qual, són gent que s'ocorren molt, però bueno, aquest any tocava així, ho ets onatros, i llàstima que ahir papà Josep Maria s'han quedat fora. I què més puc dir del Mas d'en Verge? Pues és un... A vegades parlem a la tele del model Roca i del model no sé què, pues el model Mas d'en Verge és este, gent que no cobra un duro, gent de casa la majoria, i buscar diners de baix les pedres, perquè no hi ha recursos, i bueno, si no hi ha recursos, pues llavors te toca acoplar les plantilles. El que no pots fer és buscar jugadors de fora, prometre diners i arribar a Nadal no puc pagar.
2: Ja està clar, com mai.
1: Un sofert, però brillant colofó per a un il·lustre que, com vosaltres heu batejat, d'un Mas d'en Vergenc més, com Cristian Torta, que ha comunicat que no continua a l'equip, no?
0: Sí.
1: Després de 4 temporades.
0: 5.
1: Sí.
0: Una quarta catalana, que va pujar. Va pujar a tercera, i quatre que ha mantingut l'equip a tercera catalana, a més de les quatre, tres molt brillants, inclús una en rècord absoluta. I l'última, val a dir, ara es pot dir tot, perquè, bueno, val a dir que el clímax va ser al camp del Godall, a meitat primera volta, que vam perdre un partit fatal, 5-1, i Cristian ja ha presentat la seva dimissió, que la Junta, lògicament, no li va acceptar. La Junta no li va acceptar, i al final, doncs, bueno, va recapacitar i va dir endavant, i ja va anunciar, tot i que no es va fer públic, que a final de temporada deixava el club, perquè, bueno, ja considerava que 5 anys allí ja eren suficients i que a més d'ell no podia donar. I jo un dia que m'entrevistava, no sé tu, o, bueno, també és d'aquí el teu amic o company, o no sé si rival, company, és igual, també feu futbol mig a la tele.
1: Som companys.
0: Som companys.
1: Companys de professió.
0: De mitjans de comunicació. Bueno, i a més els dos feu una labor.
1: Jo li faig les entrevistes al Camp de Catalunya,
0: I fiques la música, alineacions, i porta la camiseta del Catalunya, tu que no el veig, això,
1: Sí.
0: Aquí hi ha molt de partidisme. Després passa el que passa. Bueno, jo li vaig un dia...
1: Però sóc neutral,
0: Sí, sí, sí, sí. Ja li vaig un dia al programa de Mitchell, dic, nosaltres, quan l'equip anava malament, dic, nosaltres a Cristian no el fotrem mai fora. No dia que se'n mudaran a ells, se n'anirà. Però nosaltres fotre-lo fora, no? És que és igual, vull dir... A vegades, anem a veure, al final de la correguda, tercera catalana, vale? És la penúltima categoria del futbol. Hi ha molt bon nivell, aquest any, I cada vegada més. I l'any que ve no t'hi cuento, que vindrà la Cava i vindrà el Catalunya, a més, no?
1: Sí, sí. Menys
0: el que s'han quedat. Clar, els equips com ara Natros i com ara Godats i Pinells i no sé què, se fa molt difícil competir contra els equips. Molt difícil. Vosaltres no ho sabeu. Clar. Llavors, no sé què et volia dir. Ostres, ara se m'ha anat el cap. Que...
1: De Cristian Torta, parlava.
0: Sí, que has de dir, vull dir, al fin i al cap, això, tercera catalana, si baixes de quarta catalana, és una categoria menys. L'únic problema per a quarta catalana és que la majoria de camps són de terra. Això sí, pràcticament tots els camps són de terra. Bueno, ara l'any que ve estarà l'Ametlla, estarà... Bueno, el Corbera, si no puja, que és d'herba, no? Però al final és molt bonic, vale? Queda el quart, queda el cinquè. Quina diferència de quedar el quart o el cinquè a quedar el 12 o el 13? Sí, home, que és més bonic, muda més, no? Però al final, gastar-te aquests diners o zero, com el Mas d'en Verge, a gastar-se no sé quants en altres equips, si t'acabes quedant igual a la categoria... A més, és un avantatge que parlem també fa un rato, de que al jugar molts de gent del poble, això enganxa. Vull dir, la gent com va al futbol? Pues quan juga gent del poble, coneguts, no només quan juga el nòvio o el fill, no? I cada partit al nostre camp hi ha molt bon ambient. I a més, aquest any, quan l'equip anava més malament que mai, ha sigut quan l'afició ha respost més. I, bueno, hi havia un grupet des d'aquí, hi va saludos als líders de la banda, que són Ivan i Ferran i tal, i altres, que es diuen els barranqueros, no, els barranc que tenim atrás, que cada partit en camisetes, bufandes, bombos, trompetes, donava... I per a mi m'omplia d'orgull que en acabar el partit les aficions rivals, els entrenadors delegats dient, hòstia, fa goig, això fa goig, vale? O sigui, tot i perdre, o empatar, o anar els tres per la cola, aquesta gent està aquí tot el partit cantant, animant, tocant la trompeta, i a més, sense faltar ni insultar a ningú. Vull dir, això crec que sí que és molt, molt, molt el model Masdenverge.
1: Han crescut molt els grups d'animació a nivell de les Terres de l'Ebre esta temporada.
0: Sí, el dia hem estat Josep Maria, n'hi havia un, el Santa Bàrbara... Però clar, dona't en compte una cosa. Qui ha nombrat? Santa Bàrbara, Josep Maria, equips que estan jugant-se les Garrofes per dalt. Uh-huh. Vale? Els equips que van per baix no n'hi havia tanta de grau d'animació, eh? Important. És molt bonic animar l'equip.
1: Bueno, los barranqueros de Mar de Merda.
0: Sí. És molt bonic.
1: I l'Ull de Cona?
2: Els falduts.
0: Parlo de la meva categoria, els demés no els he vist, sí. Vale? Vull dir, és molt bonic animar l'equip quan va davant i fer respaldos i parlar bé de l'àrbit quan se guanya, això és molt bonic. Ara, saber perdre i parlar de l'àrbit quan perds i felicitar els contraris quan perds, això ja costa més, eh? I això és el que hauria de ser el futbol regional. Uh-huh. Això és el que hauria de ser el futbol regional. I, bueno, i res, i jo faig una crida i dic, i destacaria... al fin i al cap, què pretenem? Fer amics. El que parlàvem de veteranos, Paco, al final, a Tercera Catalana, que som d'aquí. És fer amics, perquè tu estàs aquí i demà estaràs allà, i avui jo és un equip i demà estaràs en l'altre, i destacar que ja ho he dit abans, i no endevaluisaré al Flitz, direm al senyor Alberic i a Casal, vull dir, a tots els equips hi ha una sèrie de persones que sense ells el futbol comarcal no seria possible. Felicitem a l'Ampolla, ha sigut el just, i per a mi no entrava les meves quineles, tinc que dir-ho. Les meves quineles faig a principi de temporada eren Josep Maria, Gandeja, Roquetes. No sabia l'ordre, però són tres. I al final vaig ser d'arne un.
1: A les travesses del Pitoniso no entrava, no?
0: Per a mi no. Però bueno, la segona volta ha sigut impecable. Va perdre més un partit a casa contra el Santa Bàrbara, no? Bueno, doncs ja vaig felicitar-los. A Matías, el seu president. A Aitor, en aquell xicot que els fa sempre de delegat. Cabrera, no sé com si d'aquell xicot. Sí. Cap, sí?
1: Rubén Cabrera?
0: Sí, un així que no té poc pèl. Sí, bueno. A tothom dels equips, felicitats Josep Maria, vaig fer-ho personalment, i molts d'ànims a l'Ametlla, molts d'ànims al Godall i molts d'ànims al Pinell, perquè bueno.
1: Josep és l'utillero de la
0: Cabrera,
1: de l'Ampolla.
0: No? Sí. Molt, molt bon dia. Bueno, un altre que fa club. Jo, aquest home, tota la vida forma part, jo crec que viu allí al camp, sempre està allí, sí. Home, no? Bueno, No sé què més vols preguntar del Masdenverge o què puc dir-vos.
1: Bueno, el nou entrenador, no?
0: El nou entrenador... Este any vam incorporar un xaval que venia de l'Amposta B, que es diu Pau González. Ell, juntament en Serrano, que va anar al Catalonia, em sembla, de segons. Uh-huh. Formaven l'OTAN l'any passat a l'Amposta B. Este any...
1: Oriol... Ai... Sí,
0: Oriol. Serrano, d'apellida. Oriol no em sona un nom. No em sona el nom d'Oriol, però bueno, Serrano, és igual.
1: Oliver
0: Serrano, correcte.
1: Oliver Serrano.
0: Que, per cert, el que és la vida, son pare va ser entrenador de la Masdenverge, uh-huh. Serrano. I després, bueno, l'Amposta va canviar, va ficar en aquell noi que ara ha marxat fora, Hans, crec, uh-huh. El B.
1: Hans Esteban.
0: Correcte. I llavors els nois se van quedar sense feina, bueno, sense feina, cuidao, no és cap feina això, no? Serrano va fer cap a Catalònia i Pau se va oferir al Masdenverge, però portant una miqueta, este xicot és llicenciat en això, ara no sé com s'hi diu, abans era d'educació física, ara té un nom, Cafe, Cufe, o Quife, o no sé com s'hi diu, no?
1: Cafe.
0: Bueno, i es va oferir per portar una miqueta la part de física de l'equip, uh-huh. I bueno, lo cert és que és un xicot que ha encaixat en la filosofia Masdenverge, ha encaixat en la resta de tècnics, i bueno, i coincidint en que tant Cristian com Ruben, de la Galera, Ruben, des d'aquí enviem una salutació i una abraçada pels dos, pels anys que han estat al frente, i ja es va proposar este noi i bueno, va encaixar, en seguida es va ficar d'acord la Junta i en principi continuarà ell, no sé uh-huh. Si hi haurà uns segons, això encara no ho sé. I benvingut al club, és que has d'encaixar la nostra filosofia, ell ha vist el que és la filosofia nostra, filosofia club, el que no es paga en diners se paga en menjades, una vegada al mes però fas una rostida que va a l'entreno. I bueno, això forma part de l'equip. Si em permets, voldria fer un reconeixement, uh-huh. Tot i que a vegades mos emprenyem en ells i tal, en els àrbits, la figura dels àrbits, vale? Jo crec que és una peça clau per futbol territorial, vull dir, per molt que mos queixéssim i tal i qual, si no haguessin àrbits no hauria competició, eh? Uh-huh. I jo sóc de l'opinió que no van en contra de ningú, són persones, tots mos equivoquem, porters, defenses, jugadors, delanters, entrenadors, delegats, tots ens equivoquem, ells també s'equivoquen, per suposat. Però bueno, no crec, com a vegades hi ha gent que van en contra nostra, que ens tenen mania, que no sé què, no, això no ho crec, no ho crec. I jo crec que els hem d'agrair el tracte i facilitar-los la tasca. I d'aquí faig una crida també, que moltes vegades això ha de començar pels propis jugadors i pels propis delegats i entrenadors, que són els primers que es comencen a cridar i a fotre nerviós a l'àrbit. Aquí ja sé que és difícil, que en calent a vegades s'hi duen coses, però és molt important que donéssim exemple la gent que estem al frente, jugadors, directius i entrenadors, cos tècnic, donant recolzament a l'àrbit, perquè si nosaltres som els primers de fotre's nerviosos, la cosa se va complicant. Que alguns no en sabem més, bueno, pues jo tampoc sé moltes coses i em toca fer-les. No sé parlar per la ràdio, porto aquí mitja hora parlant. Bueno, a veure, no passa res en això. És qüestió de ficar-re en esta vida i t'abans, no és qüestió de poder, és qüestió de voler fer les coses.
1: Precisament, comentava la setmana passada Laureano un fet diferencial del tema dels àrbits. Del tema dels àrbits, que eren molt més dialogants els àrbits de la part de Tarragona als àrbits de la part de les Terres de l'Ebre, Paco.
2: Eren més dialogants?
1: Sí.
2: Ah. Bueno.
1: Que va ser un dels factors que els va incidir a abandonar la Lliga de les Terres de l'Ebre.
2: O sigui, pel que m'acabes de dir,
1: sí.
2: Un dels motius de marxar els veterans de l'Amposta a Tarragona va ser pel tema arbitral.
1: Sí.
2: Pues jo t'ensenyaria o t'enviaria la relació dels anys que l'Amposta ha sigut campió de Lliga.
1: Mm-hmm. No,
2: i de Copa.
1: Jo t'he dit en àrbits, les paraules que ell va dir.
2: Si no, jo te contesto. En àrbits de la delegació de les Terres de l'Ebre.
1: Mm-hmm.
2: I per això dic que, bueno, però que aquí cada un se menja el bocadillo com vol, m'entens? Si jo el vull de pernil, jo, tu vols de formatge.
0: Jesús, te puc dir, aquí sí que dono part de raó, vale? Per a mi un àrbit bo o dolent no és el que ensenya més targetes. Al contrari. Com menys has d'ensenyar un àrbit, millor àrbit és, perquè deixa parlar. Nosaltres vam tenir un partit aquest any, a més curiós, ho vaig dir, i ho tornaré a dir, no me'n cansaré de dir-ho, i li vaig dir a la federació. Mas de metge 0, Pinell 4. Vale? Jo amb les garrofes, perdent 0-4 a casa.
1: Mm-hmm.
0: Res a dir de l'àrbit, un partit limpio, sense males entrades, sense amenaces, sense cap bronca tal i qual, 18 targetes grogues, 18, vale? 18.
1: Vés-hi per la pressa.
0: 10 al Mas d'Enverge i 8 al Pinell, que és potser al revés, vale? Mm-hmm. Ojo a l'excusa de l'àrbit, vale? Dic àrbit, dic, nosaltres passant, és que me parlen. Dic àrbit, les persones parlem. Dic, t'han insultat, t'han amenaçat, t'han intentat agredir?
1: T'han faltat el respecte?
0: No, però me parlen. Dic, home, àrbit, les persones parlem.
1: Mm-hmm.
0: Si tu m'has de fotre 18 partits... Jo imagino, és home, el dia que hi ha dos patades, se diu que hi ha tot xol. Això és un mal àrbit per a mi.
1: No, el que passa que te trobes que els àrbits que intentes parlar t'acribilla.
0: També hi ha una cosa.
1: I tu fots dos males entrades... I passa per malla.
0: Puc dir noms, no? No, sí, passa res. Sí, també t'he dit una cosa, això és que feia delegat. Jo crec que la funció d'un delegat és intentar posar pau,
1: uh-huh,
0: portar els àrbits aquí dalt, perquè les coses van i venen, i ells se parlen al final,
1: uh-huh.
0: Ja ho saben. Ojo allí, que no sé què, ojo aquell delegat, o no sé quantos. I jo tinc contactes entre quatre àrbits, perquè al final els passava la crònica, si sortia a ràdio els passava els programes, les fotos, tal i qual. I hi ha dos àrbits que són boníssims, són de Camp de Tarragona.
1: Uh-huh.
0: I un inspector Tosses, l'altre regula el FGM. Un de Reus, un de Tarragona, vale? Per a mi els millors revis de la categoria. I estos tios, perdó, pels de tios, tinc hasta franquesa en ells, te deixen parlar, te dialoguen, t'expliquen les coses, calmen la jugada. Perquè un jugador està nerviós, i si tu estàs de groga, encara el fots més nerviós.
1: Mm-hmm.
0: Vale? I si dius, escolta'm, tranquil, és falta per això o per allò, tranquil·litza, vaig a les revolucions. Ells han de comprendre que els jugadors van al 100 per hora o al 150 per hora. Han de comprendre que aquests xavals no cobren un duro. Han de comprendre que estan jugant les garrofes. Han de comprendre que estan nerviosos. No em fotis, estàs de dir àrbit que pites.
1: Mm-hmm.
0: Per l'amor de Déu.
1: N'hi ha gol. Yeah. N'hi ha gol important.
0: A favor?
1: A favor del Corbera d'Ebre. Li dona la volta al marcador a
3: al minut 50 de partit, marca el segon gol.

0: situació en este partit, en esta final d'ascens cap a la tercera catalana. Corbera de Bredós, Camp Redó, 1.
1: Jo crec que això, Toni, ve també per el canvi de la reglamentació, que en teoria només pot parlar el capità en l'àrbit. Lo que passa que lo que tu dius tampoc s'aplica en tots els casos, perquè, per exemple, jo recordo un jugador de primera, un tal Vinícius, que no acabaria cap partit.
2: Una altra cosa, estic d'acord, si en teoria s'ho parlaves, però bueno, són persones. Les persones parlen.
1: Sí, sí,
2: jo estaria sempre expulsat de la persona, perquè no estic tot el dia parlant, i no ho sé. Important. Ah, sí, i igual que una altra cosa, que ho trobo molt bé, que és el tema de no violència, joc net, i si un de la grada t'insulta, avisar, i amonestar.
3: Ja no insults a la grada.
2: I a primera divisió, què passa?
1: Sí, sí.
2: I a segona, que hi ha 25.000, 35.000 persones, ningú li diu àrbit burro per amunt.
3: Però això afecta les competicions que depenen de la Federació Catalana de Futbol. Ah. No de la Real Federació Espanyola de Futbol. La Real Federació Espanyola de Futbol camina per seu costat, i la Federació Catalana de Futbol camina per l'altre.
2: Clar, és que és molt fàcil un campet petit que hi ha 27 persones mirant, diu, aquell m'ha dit burro.
3: No sé si millor o pitjor.
2: Bueno, però és igual. Una altra cosa, així, aprofitant que ara has dit l'Horta, hi ha final de quarta catalana o no?
3: No.
2: Automàticament no.
3: No, no.
2: I tercer qual posa tampoc. Ara plantejo una hipotètica cosa, jo, Plantejo una hipotètica cosa. Anem a suposar que un equip de tercera catalana, me l'invento, lo más de merge, digués, l'any que ve renuncio, no vull jugar a futbol, me desfaig. Tindria que pujar un equip de quarta catalana, llavors, no?
3: Bueno.
2: Quin pujaria? Qui seria el tercer?
3: Pues,
2: no està contemplat.
3: Jo suposo, per lo que jo coneixo, suposo que aniria per coeficient.
2: Coeficient de què?
1: De gols.
2: Però de què? De la Lliga? És equitativa quan hi ha dos grups i dos equips diferents? No, no és equitativa. Si fos Lliga única, sí. És equitativa quan la segona fase jugues partits de zero, tornes a començar? No és equitatiu. És així, però no és equitatiu. Bueno, és una pregunta que tiro a l'aire, Vull dir, no... Per això diria si es jugava final i tercer quart
3: puesto. És una pregunta que m'apunto per Hernán Subirats, que el tindrem aquí.
2: Bon amic meu, també. Bon amic meu.
3: L'últim programa de...
2: Sí, sí, sí. Dius, ara imagina un cas hipotètic. I fica el nom del Mas d'en Verge, que no és el cas, Que diu, no vull continuar. No tenim equip, la Junta està cansat, el que sigui. Per cert, una altra cosa de model Mas d'en Verge, importantíssim. La Junta porta 8 o 9 anys i val a dir que la Junta, llevat d'Enric, que és el nostre president, xef, un gran xef de, si voleu anar a fer propaganda de la Torreta, bueno, ja que fa calor aquí dins, almenys no us puc dir coses, no? A la Junta n'hi ha 5 o 6 jugadors de l'equip. I els altres, 2 o 3, són pares. O sigui, un model també que diem, no? Vull dir... que la mateixa Junta...
3: Un model familiar.
2: Totalment. I de poble. Bueno, però que funciona, des de les seues modestes possibilitats. Perquè al final, torno a repetir, nosaltres tenim el pressupost, jo diria que més humil, fico a banda dels filials, més humil de la categoria, seguríssim, seguríssim, i al final, en què ve, continuem a tercera, en tots els respectes no es van fer de ningú, Igual que el Santa Bárbara, que el Flitz, que el no sé què, que es gasten un munt de diners, vull dir que... I ja està, i aquí
3: són models diferents.
2: Com diria el senyor Roca, el model...
3: Completament oposats.
2: Són models, però bueno, és destacable que a la Junta, a banda del president, lo secretari, lo vicepresident, lo tesorer, tots són jugadors de l'equip. També tenim un problema al Mas d'en Verge, que aquests que estic nombrant són jugadors que tenen 37, 36, 38 anys, vull dir que tenim un problema, hi ha una miqueta d'envelliment. Tenim un altre problema afegit, que una altra cosa important. Avui vaig defensar el meu equip, tu. A vegades me fa gràcia, i és veritat, és que tenim un munt de baixes. Sí, tenim un munt de baixes, però tenim un bé i tenim juvenils,
3: Ja, ja.
2: És molt fàcil, no és bonic, ni és agradable tindre baixes d'entrada, no? Però fins la convertirà mà. Nosaltres no tenim futbol base. Per què? Perquè futbol s'ha de tenir. Quan arriba a futbol 11 no teníem prou gent. Llavors els xavals se'n van a jugar a Amposta, bàsicament, algú Santa Bàrbara, algú La Ràpita, algú Tortosa, així destaquen una miqueta.
3: Algú en el formatiu.
2: I estos xavals, en sort, els haguem recuperant quan acaben de juvenils o cosa d'esta. No? Llavors, quedem on entra. Un o dos que acaben dels juvenils o tal, però tindrem un problema en poc temps perquè en tenim 6 o 7 que són de 30 i pico llars, vale? Bueno, una altra cosa model Mas d'Enverge.
3: Paco, Toni, és un plaer haver pogut compartir aquests minuts en vatros, en rigorós directe. Vos hem tingut aquí a l'estudi i us ho agraeixo de tot cor.
4: Hagués tingut temps d'anar-me'n a Vítem, a veure si hi havia algun partit. El meu amic Toni.
2: A veure, és que Paco, jo som dos parlant, som dos pes pesados, vull dir que...
4: Sí, Déu-n'hi-do.
3: Bé, doncs. Sí. Més males notícies...
2: Què? A marcar els segons? A marcar els segons, perdona'm.
3: Més males notícies, perquè al minut 58 de partit la Canonja li dona la volta a l'eliminatòria. La Sénia 0, Canonja 2.
2: Això sí que són les notícies.
3: Se fica malament, eh? Se fica malament en un cap de setmana que hem comentat al speech inicial que pintaven bastos per a les Terres de l'Ebre en la eliminació del Camarles.
2: Camarles a la pròrroga, no?
3: Eh?
2: A la pròrroga Camarles?
3: Sí.
2: I amb l'expulsió de Josué, vaig veure, no?
3: Sí, sí.
2: Del porter.
3: Sí, sí. La eliminació també del Josué Maria, el descens del Godall i, bueno, i la Fatarella, que tenia que perdre un o l'altre al camp de l'Horta. Quatre han sortit creu i està la cosa que pinten bastos, sobretot per la Sénia. Per la Sénia, que està només a un gol.
2: Sí, un de forçar la pròrroga. De forçar la pròrroga.
3: Esperem que en aquesta mitja hora que resta per a finalitzar aquest partit acabi arribant el gol de la Sénia. I anem a despedir els dos convidats que hem tingut en tots nosaltres. Un plaer haver pogut compartir estos minuts en vatros aquí a l'estudi.
4: Moltes gràcies, Jesús i Ricardo i companyia. I m'ha agradat molt... Pobre, a Toni Iniesta, que feia dies que no el veia, i sentir-lo encara més, m'ha agradat més, perquè estaríem fins al dimecres.
2: Bueno,
4: després del dimecres hauríem de muntar la reunió este de veterans, que jo ja fa dies...
2: A mi no mires, Paco, a mi no mires. Ja tinc massa mals de caps.
4: No.
3: Tomàs,
4: no.
3: A les 8 mos talla el cap a tots.
4: A tu no. No.
2: Però t'he dit una cosa, Paco, un consell. Les coses, 8 abans, i no m'he casat, és una filosofia de vida, eh? No es pugui fer-les, és voler fer-les.
4: Sí, mm-hmm. Sí, no, no.
2: Jo si no hi ha voluntat de fer coses, a mi això que em diu la gent, no puc fer-ho, es prova
4: no,
2: mai.
4: No. Mira, la paraula que odio, i això ho saben a casa, ja et diré algo. Quan algú quedes en ell i dius, pues bueno, mirem això, mirem allò, vale, ja et diré algo.
2: Malament. Pues escolta, no et fiquis dins de la política, eh?
4: Malament, no.
2: Aquí ara estic una miqueta dins de coses, de consells comarcals i coses, i sempre parlen en un futur condicional.
4: No.
2: Mirarem, estudiarem,
4: però
2: valorarem,
4: Jesús,
2: ja verem.
4: M'has donat uns titulars i m'has llançat unes frases que...
2: S'agafa el reto.
4: Que no és que ja et diré algo, és que hauré de moure fitxa, perquè, claro, si jo vull aconseguir una cosa i ara sé altres coses, doncs he d'espavilar-me i, mm-hmm. I ja està. Això és com si jo vull fer o fitxar jugadors. He d'anar en aquell. Això és com si jo vull muntar un campionat de veterans. Que en més de 8 equips n'hi ha, que en 12 d'equips. He d'anar en aquell. Però no, ja et diré algo. No. El cotxe entre mis
3: cotxe, carretera
4: ja,
3: i manta.
4: Ja està, que no passa res del món. Que això faltaria. Això faltaria, que gràcies a Déu, a mi crec que cap equip de la comarca de veterans que no juga en altres no em tancaria les portes. Mm-hmm. Crec. I obriria les portes per almenys assentar-nos, fer un cafè i parlar de lo que mos interessa i escoltar lo que me tinguen que dir.
2: Bueno, jo me reafirmo el que he dit, que parlar d'Ullecona i parlar de veteranos Terres de l'Ebre és parlar de Paco Callarissa.
4: Mm-hmm.
2: I gràcies, des de la meva modesta opinió, gràcies per invitar-me, gràcies per deixar-me la veu dels clubs modestos. Voldria parlar també, no sóc qui, en boca dels equips petits com de la tercera catalana, que se mos fa molt difícil competir cada setmana, mos tripliquen, mos quadripliquen el pressupost, tenen futbol base, tenen juvenils, vale? I se mos fa molt complicat, però bueno, en esses estamos, i el nostre objectiu bàsic sempre és aguantar la categoria. I res més, i com he dit al principi, importantíssim, unim-nos, anem tots a una. Anem tots a una, premsa, mitjans de comunicació, delegats, jugadors, terres de l'event general, anem tots a una, que si no serem com som sempre, lo cul de Catalunya.
4: Si anem tots a una, i mos ajuntem, sumarem.
2: Que està clar.
4: Si mos dividim, restarem.
2: Però no parlo en polítics, eh?
4: Agarra que parlen... No. Jo sí que
2: sempre
4: no.
2: Parlen en futuro condicional, eh?
4: Agarra
2: la... El que dius tu, mirarem, estudiarem, valorarem, ja direm, ja farem... I al final, com dius tu, Paco, això ja quedarem? No, quedem.
4: No, quedem.
2: Molt bé, gràcies.
3: Moltes
2: per tot.
3: Moltes gràcies als dos, i us emplaço a la festa de final de temporada de tots els gols el divendres 19 de juny.
2: En aire condicionat.
3: En posta, en aire condicionat.
4: Vale. Si aquí no és el gener i febrer deveu estar bé, no? Aquí,
3: veus com no ets tu, només el que us reivindica, això?
2: Bueno. Au, va.
3: Moltes gràcies, molt i bé. Anem a fer la quarta ronda del programa, una quarta ronda que arriba, com sempre, de la mà dels nostres sponsors i amics, a Bello Autotec.
4: Vinga, una versada.
5: Moltes gràcies. Ara quan el país...
6: Únic s'escriu amb H o sense H?
7: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Tan únic com tu. Informa't a Hyundai.es. Avelló Autotech, el teu concessionari oficial Hyundai a Tortosa.

0: Anem a fer el repàs, el darrer repàs de marcadors de les diferents categories. Comencem pel play-off d'ascens cap a la segona divisió. El partit d'anada, el divendres, se va imposar el Real Madrid-Castilla davant el Sabadell. Real Madrid-Castilla 2, Sabadell 0.
1: Dissabte, Ponferradina 0, Atlético Madrileño 0.
0: S'ha disputat un partit aquest diumenge per la tarda amb el resultat de taules al marcador. Europa 1, Real Celta Fortuna 1.
1: Sí, ha acabat empatant el Celta. I a les 8 i mitja començarà el Villarreal B davant del Zamora.
0: Anem cap al playoff d'ascens, cap a la segona ref, a la final d'anada, un partit que s'ha iniciat a les 6 i quart entre el Cornellà i el Badalona. Jo no tinc resultat encara.
1: No, jo tampoc. I continuem amb la semifinal de promoció d'ascens cap a la Lliga Elite, a la tornada. Ahir dissabte, Pobla de Mafumet 3, Rubí 2. No em preguntis els jugadors de la Pobla de Mafumet de Brencs, per favor.
0: Eren 4.
1: Eren 4.
0: 3 de la Ràpita i un de Tortosa. I a l'altra final, a l'altra semifinal, millor dit, el Prat i el Sant Mauro disputaven el partit a partir de 6:15 i no tinc resultat.
1: No.
0: El comentarem més endavant.
1: A la semifinal de promoció d'ascens cap a la Lliga Elite, també tornada. Ahir dissabte, Turó La Peira 1, Igualada 1. Passa l'Igualada. No... Ara sí que ho he dit bé.
0: I el Viladecans i el Palamós disputaven el seu duel de tornada amb el 1-3 del partit d'anada a partir de les 6 de la tarda, i no tinc resultat jo.
1: No, jo tampoc.
0: On sí podem donar el resultat és a la final d'anada del Cornellà-Badalona amb 0-0 al marcador. Ha iniciat la segona meitat, fa tot just un minut.
1: Canviem a promoció d'ascens a Primera Catalana, el grup 6è, semifinal tornada, males notícies ahir, Cambrils Unió 3, Camarles 1, i males notícies avui, que el diràs tu.
0: Males notícies avui, amb el partit que s'està disputant al municipal de la Sénia, on de moment el conjunt senienc està caent per 0-2 davant la Canonja.
1: Passem a promoció d'ascens a Segona Catalana, semifinals tornada. Ahir dissabte els dos partits, Sant Joanenc 1, Jesús Maria 0. Més males notícies, esta setmana no tenim la negra, Jesús.
2: Un robo!
0: I a l'altra semifinal, el Tiana va fer els deures i tot i empatar ahir davant el Canyelles, es classifica per disputar la final d'ascens davant el Sant Joanenc.
1: A l'ascens a Tercera Catalana, a la primera final, finalment l'Horta de Sant Joan serà equip de Tercera Catalana la temporada vinent. Horta de Sant Joan 1, la Fatarella 0.
0: I avui s'està disputant, estem als darrers 20 minuts d'aquest partit, Corbera d'Ebre 2, Campredó 1.
1: I finalitzarem la ronda en les semifinals de la Copa Terres de l'Ebre a la tornada. El divendres va jugar l'Alcanar i el Jesús Maria B amb un resultat de 6-0. El primer finalista és l'Alcanar.
0: I avui s'ha disputat el partit que tancava aquestes semifinals d'ascens, on el Tivenys ha aconseguit la classificació per la final davant l'Alcanar. Tot i perdre per 4-2 a la nova Mingola de la Cava, s'ha imposat fent valer el resultat del partit d'anada, el 4-1 que van aconseguir la setmana passada, ha classificat el conjunt d'Ignasi Mauri per disputar aquesta final d'ascens. Final de la Copa Terres de l'Ebre davant l'Alcanar. I hasta aquí la ronda, tot i que podem comentar el resultat provisional al partit de la promoció de tornada cap a la Lliga Elite, al minut 65, Viladecans 0, Palamós 1. I tanquem aquesta ronda amb els nostres cotxes favorits, amb els cotxes d'Avelló Autotec.
2: Únic s'escriu amb H o sense H?
3: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Tan únic com tu. Informa't a Hyundai.es. Avelló Autotec, el teu concessionari oficial Hyundai a Tortosa.
4: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
5: Arriba el moment més esperat de la temporada. La 15a Festa del Futbol Català t'espera a Vilafranca del Penedès, els dies 13 i 14 de juny.
6: Les finals dels Campionats de Catalunya de Futbol i les finals de la Copa Catalunya de Futbol Sala, reunits en un cap de setmana únic.
5: Els millors equips, els millors jugadors i jugadores i la millor afició a Vilafranca del Penedès.
6: Vine i forma part de la Festa del Futbol Català.
7: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa amb Bosta i Vinaròs, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència.

0: I el partit de la final, el primer partit del triangular que disputen a la final de la Copa Terres de l'Ebre en categoria femenina de futbol 7, el Roquetenc va per feina i s'imposa per 7-0 davant l'Aldover en el primer duel que disputen en aquest triangular amb l'Aldover i el Campredó, que decidirà el campió de la Copa Terres de l'Ebre. Ha anat per feina el conjunt roquetenc i al minut 5 ha marcat el primer gol, al minut 8 el segon, al minut 19 el tercer, al minut 20 el quart, al 25 el cinquè, al 27 el sisè i al minut 28 ha marcat el definitiu setè gol, que ara mateix s'imposen al municipal de l'Observatori de Roquetes. Roquetenc 7, Aldover 0.
1: Mai més ben dit, això és anar per feina. Sí, sí. I nosaltres també hem d'anar per feina, hem d'anar a la Sénia. Anem amb Pau Rodrigo a veure si l'equip senien remunta.
0: Abans d'anar amb Pau Rodrigo, anem a cantar el gol del municipi.

0: redogo, que no ha dit l'última paraula i acaba d'establir les taules del marcador. Al minut 72, Corbera d'Ebre 2, Camp Redó 2. I anem cap a la sènia amb Pau Rodrigo a comentar aquest partit que se li ha ficat molt coll amunt al club de futbol de la sènia. No és així, Pau? Molt bona tarda.
1: Sí. Molt bona tarda, Jesús. Pues sí, aquí estem de tot perdent al minut 75. Ara ja paguen per veure i, com sempre, com sempre, pues, a l'èpica.
0: Com ha anat el partit, Pau?
1: Bueno, la canonja molt, però que molt superior, i han aconseguit en un gol de Mati adelantar-se i igualar l'eliminatòria en un golat de Mati per tota l'espatlla. I després, pues, en una altra jugada ben combinada amb Pedro 0-2. Uh-huh. I, bueno, i nosaltres és que no hem arribat quasi, vull dir, ens han sent molt superiors. I ja a veure què passa, a veure si en tenim una i podem igualar l'eliminatòria.
0: Ara mateix ens comentaves per línia interna que hi ha hagut una jugada conflictiva a l'àrea de la Canonja, no?
1: Sí, bueno, jo penso que és una centrada que Gaú va rematar i el defensor de la Canonja l'espenteja. Jo crec que és suficient per pitar penal, perquè ho desequilibra, i quan desequilibra el jugador pas que no pot rematar en totes les condicions, per mi és penal. Però bueno, també sé que si ho pita, pues los de la Canonja poden dir que no és suficient. Mm-hmm. Però jo, mirant-ho des de la perspectiva imparcial, jo veig penal, per mi és penal.
0: Ha arribat el moment Roberto o encara està
1: sí, no,
0: a la banqueta?
1: Ja està dins del camp. Sí, han entrat Joel Pepio i Roberto per Longan i per Narcís.
0: I Callarissa, que ens comentaves que tenia molèsties a l'esquena, està a la banqueta encara, no?
1: De moment, bueno, les costelles, de moment està a la banqueta, sí.
0: Hem d'apretar, Pau, en este quart que ens resta fins a final de partit, més el temps afegit, resten uns 20 o 22 minuts per, com a mínim, salvar la eliminatòria i forçar la pròrroga, no?
1: Bueno, queden 13 minuts de lamentari, suposo que afegirà uns 4, més o menos 5, i bueno, ha lluitat fins al final, però si no pot ser, pues igualment han fet molt bona temporada, i l'any que ve lluita a segona catalana, com ho han fet enguany. A més, també l'objectiu hauria de ser mantenir l'equip, no? De lo que puga, a veure la tenim, no. A veure... No. Hem arribat ara, la de Joel i la de Plaça Pegaú, i ara no sé què pita.
0: Minut i resultat des del municipal de la Sénia, Pau.
1: Minut 78, la Sénia 0, Canonja 2.
2: Intensitat, duresa, concentració, velocitat, anticipació, rebuig, anàlisi. La setmana es fa llarga. La preparació ha estat molt dura. Els entrenaments s'han fet inacabables. Però, per sort, sempre arriba el diumenge. Tots els gols. La jornada esportiva de les Terres de l'Ebre, concentrada en 4 hores. Cada diumenge, de 4 a 8 de la tarda, tots els gols. A Imagina Ràdio. Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
3: Arriba el moment més esperat de la temporada. La quinzena festa del futbol català t'espera a Vilafranca del Penedès. els dies 13 i 14 de juny.
4: Les finals dels Campionats de Catalunya de futbol i les finals de la Copa Catalunya de futbol sala, reunits en un cap de setmana únic.
3: Els millors equips, els millors jugadors i jugadores i la millor afició a Vilafranca del Penedès.
4: Vine i forma part de la festa del futbol català. Mm.

0: I arriba el vuitè i definitiu gol de Roquetén al primer partit de la final de la Copa Terres de l'Ebre en aquest triangular que disputen el municipal de l'Observatori de Roquetes. Al minut 31 ha marcat el vuitè gol i així han arribat a temps de marxar cap a vestidors. Ha finalitzat el primer compromís amb el contundent Roquetén 8, Aldo B, 0.
1: I se'ns tira el temps damunt, Jesús. Anem a parlar, que teníem ja pautat, amb Frank Carretalà, el director de la Women's Champions Cup.
2: Sí, sí.
1: Ho he pronunciat bé.
2: Sí, correcte.
1: Passo al primer nivell d'anglès, no?
2: Sí.
1: Diu que sí. Sí.
3: Bona vesprada, xics.
0: Bona tarda, Fran. Estem en Fran Carretalà per comentar el torneig que viurà la cinquena edició aquest proper cap de setmana, no? És així, Fran? Molt bona tarda.
3: Hola, molt bones, Jesús. Bueno, queden tres setmanes perquè és el fin de setmana del 20 i 21 de juny. Uh-huh. Però bueno, la notícia està en que dimarts van fer la roda de premsa a Roquetes i ja presentant l'edició, i enguany pues, entre totes categories anem a superar els 70 equips, 9 categories de futbol femení, en 4 sedes: Roquetes, el Camp de la Cava, la Nova Mingola, l'Observatori de Roquetes, i els que ja porten ja diversos anys fent-ho, Camarles des de la primera edició, el Municipal Pla de Barra i el Municipal de la Unió de l'Aldea.
0: Roquetes se suma en estes seus de que donen cabuda en este torneig de futbol femení, no?
3: Roquetes i la Cava són les dues seus com a novetat. Sí que és veritat que Roquetes destaca més perquè és el que ens permet que es jugui tot el futbol 11. Uh-huh. Allí en dissabte es jugarà la categoria de juvenil futbol 11, que és una categoria també nova, i el dissabte es jugarà la categoria de cadet de futbol 11. Uh-huh. Llavors tenim aquestes dues categories noves. I, bueno, el Camp de la Mingola, que és el Camp de la Cava, només hi jugarà 4 hores pel matí en dissabte, que serà per a despejar una mica partits, perquè com hem tingut tants equips, doncs necessitàvem despejar partits. I llavors, pues, bueno, Camarles serà la seu on se jugaran les finals, on en aquestes finals també podreu seguir els partits en directe per YouTube, entre l'estreaming de la Women Champions Cup, com també durant el torneig de tot el que passa a les 4 seus podreu anar a través de l'aplicació de l'APP Copa Fàcil. Mm-hmm. Podreu anar seguint els partits i els resultats al mateix moment que es van acabant els partits.
0: Un torneig que va començar sense fer soroll i que ja està plenament consolidat, no, Fran?
3: Sí, un torneig va començar fa 5 anys, va començar a Camarles, 23 equips, 2 categories. El primer any van passar unes 220 jugadores i, bueno, ara estem parlant de que aquesta edició pues, passarà a superar les 800 jugadores, saps? Uh-huh. Els números estimats ho tindrem uns dies abans del torneig, la setmana abans, però, bueno, sí, podem dir que és un torneig més que consolidat i, a més, que hem anat creixent cada any, també, saps? A part de consolidat, és que cada any hem anat creixent. Crec que és una gran satisfacció. Ens dona molta faena, però al mateix temps pues, també ens omple d'orgull. Mm-hmm. Sobretot, vull destacar, Jesús, que per segona temporada consecutiva, com a torneig exclusiu de futbol femení, som líders a Catalunya per segon any consecutiu. Mm-hmm. De tots els torneigos en format d'un dia. Per tant, això també és un altre motiu d'alegria i satisfacció.
0: Molt de treball, suposo, no, Fran, per a realitzar aquest torneig?
3: Sí, molta logística, quadre horaris, molt de camps i molt de partits simultàniament. Després, pues, bueno, evidentment, no pots observar si el club, per exemple, pues, si t'han pagat, si hi ha jugadors que tenen al·lèrgies, si, per exemple, hi ha equips que a la una, pues, per exemple, el dissabte, que hi ha equips que a la una acaben al Camp de la Cava, una i pico, pues, fer-los que vagin a Camarles per a jugar ja els partits a la tarda, que tot el món t'arribi, saps? Uh-huh. I, bueno, pues el càtering, l'alimentació, que si les copes, que no sé, és que hi ha tantes coses que no acabaríem, Jesús.
0: Fes-nos un 5 cèntims de com funcionarà este torneig, Fran.
3: Bueno, com m'he dit abans, és un torneig format d'un dia, ¿vale? Llavors el que funciona és que tots els partits de futbol 7 se juguen a una única part de 20 minuts i el futbol 11 se juguen a una única part de 30 minuts. Cada hora els equips tenen un partit i en funció de les categories i dels equips que s'han apuntat, hi ha categories que se juguen en format liguilla, o sigui, per exemple, hi ha un parell de categories que n'hi ha 6 equips només, doncs, per exemple, aquesta categoria que és més venuda, que jugarà format liguilla, jugaran 5 partits i faran classificació. N'hi ha d'altres que, per exemple, si n'hi ha 12 equips, com per exemple la cadet de futbol 7 o la infantil de futbol 7, per posar un exemple, pues, hi haurà fase inicial, els dos primers aniran a fase oro i els tercers aniran a fase plata. Mm-hmm. I així aniran jugant partits, ha de dictaminar les posicions de cada equip.
2: Els grups ja estan definits o no?
3: Els grups, jo més o menys ja he començat a muntar-los durant aquesta setmana passada. Mm-hmm. La idea és este pròxim dimarts eixirà tot el futbol 7, ja publicat, i a partir del divendres ja eixirà el futbol 11. Mm-hmm. Per tant, estem parlant de que en 3, 4, 5 dies tenim tots els grups ja publicats.
2: Una aposta molt valenta, no?, per fer un torneig única i exclusivament de futbol femení.
3: Una aposta que va coincidir quan se va acabar la pandèmia, va ser l'any posterior, que el Delta de l'Ebre estava de moda, molta gent de Barcelona venia cap al Delta, i va ser quan vam dir anem a fer el torneig, que ara el futbol femení va creixent. I vam encertar el millor moment, perquè, bueno, vosaltres vam aconseguir posicionar-se, sí que hi ha gent que ara intenta fer torneig de futbol femení, però, clar, trau una categoria, trauen dos, va arribar a un punt que quan parlem en un voluntari, en un coordinador, en un director d'un club, com donem una oferta tan àmplia de categories, això també permet que bueno, un club digui, pues mira, envio que vegin a la Women's, que d'un plomazo puc enviar 5-6 equips, 4, saps? Mm-hmm. Llavors, això, un coordinador, un director de club, li facilitem també molt les coses.
2: Doncs estarem molt atents a aquesta World Champions Cup que es disputarà, com tu has dit, el proper 21 de juny en aquestes...
3: 21. Vull fer un matís. El dia 20 són algunes categories i el 21 són els altres. El dia 20 se juga la Benjamina, se juga la infantil, se juga la infantilització, se juga l'amater i el juvenil de futbol 11 a Roquetes. I llavors, en diumenge, el dia 21... Sí. Tens cadet futbol 11

0: A tots els gols, un programa que també és teu, no, Fran?
1: Sí, jo vaig estar molts anys a tots els gols, vull dir, allí quan, bueno, en aquell moment el director Jordi Segarra, creador de tots els gols, i bueno, estava en Ramon Bell i tot aquell equip, i bueno, la veritat és que tenim bons records, eh? Tant de la ràdio com de la televisió, que també vaig estar a l'Ebre Televisió.
0: 20 anys que complirem enguany en una festa que estaràs convidat per a recollir el premi que us donarem a...
1: Quin dia sou la festa?
0: El divendres 19 de juny. Divendres 19 de juny.
1: El dia previ del torneig.
0: El divendres 19 de juny donarem, farem la festa esportiva de final de temporada i d'aniversari dels 20 anys que t'esperem a tu per a recollir el guardó i com a exmembre de tots els gols.
1: Pues moltes gràcies, Jesús, per este guardó, la veritat, moltíssimes gràcies. I, bueno, i primer que tot, felicitar per estos 20 anys. Jo crec que és un any especial perquè, mira, 20 anys vostre, 5 anys aniversari també de la Women's, així que perfecte. I, bueno, faig un apunt també, i Jesús, jo saps que soc del València i estic molt content perquè ahir el València Femení va certificar l'ascens a Liga F també.
0: Pues un èxit per al València Club de Futbol que podrem gaudir durant la temporada vinent. Fran, t'espero el dia 19.
1: Perfecte. Moltes gràcies i una forta abraçada a tota l'audiència d'Imagina Ràdio i a tu també, Jesús.
2: Tots els partits, tots els gols a Imagina Ràdio.

0: 89 minuts de partit, a un minut d'arribar al temps de finalització, retalla distàncies i forçaria la pròrroga entre la Sénia i la Canonja. La Sénia 1, Canonja 2.
1: Pues anem a la Sénia amb Pau Rodrigo.
0: Anem amb Pau Rodrigo. Ha arribat el gol que força la pròrroga de moment. No és així, Pau?
2: Sí, aquí estem apretada, com últimament passa sempre. I ara tenim una pauta i a veure què passa. Va obert centre... Corner.
0: Com arriba la jugada del gol, Pau?
2: Pues la jugada ha sigut un centre i abans l'han debutat ells i la U de Paralària ha xutat i l'ha col·locat al Pau i a Pau. I ara te dic quan la bola va López, va sacar va López, o despeixen, recupera la pilota. A veure la Sénia, la U, fora.
0: Tot just abans del gol, dos minuts abans del gol, havia existit un gol anul·lat a Roberto, no?
2: Sí, no vaig poder veure res. I no vaig poder veure bé, però crec que està ben anul·lat. I ara apareix... Ah, no sé què passa, s'ha pagat el partit. No sé per què. A veure...
0: Lo camp està que no cap una agulla, no?
2: Sí. Aquí ja és increïble la gent que ja és de tot. Ara s'ha pagat el partit per discussions. I a veure què passa. No sé, estan molt emparats de la Canonja, però no sé realment què ha passat.

0: Lo que és cert és que heu fet el gol que us val forçar la pròrroga, no?
1: Sí, sí, anem a la pica i això ha passat ja avui tot el partit així en guany. No sé, m'agraden així. Ara s'estan intentant calmar les coses perquè, bueno, estem en dos apagats. És una llàstima, perquè el partit estava sent molt, però que molt net. La veritat és que el comportament de les dues aficions, superbé les dues aficions, i és increïble l'ambient que hi ha. I jo destacaria que, per favor, que ho miressin, perquè quan ens enfrontem pel territori de l'Ebre i Tarragona i així, se veu l'ambient que hi ha. Uh-huh. I espero que això no canvi, perquè la lliga en guany ha estat xulíssima. Només en equip que el que ens ha tocat anar més lluny ha sigut a Garabada.
0: Tu ets els nostres ulls, ens comentes el final d'aquest partit, Pau.
1: Vale. Estem a 1:95, un error, i de moment ara seré anul·lat el joc. Deu quedar molt poc ja, però bueno, s'ha perdut molt de temps, perquè pot afegir Cobloria de Vilaseca, 12 minuts, i no m'assenyaria, vull dir, al final que la vida ha de ser conseqüent, i bueno, lo que se perdigue que guanyarisque. A veure si podem quedar-nos, perquè ja deuen ser quasi les 8.
0: Fem un incís, ha arribat el tercer gol del Cornellà davant el Badalona al minut 66. Leo Dorreis ha marcat el tercer gol del conjunt de Cornellà. Anteriorment havia fet ell mateix al minut 52, havia fet el segon gol, i als 3 minuts de la represa Marc Esteban havia fet el primer gol del conjunt barceloní. Ara mateix Cornellà 3, Badalona 0 en aquesta final d'anada de la promoció d'ascens cap a la segona ref. Tornem cap a la Sénia amb Pau Rodrigo. Pau.
1: Pues bueno, el partit seguit parat, ara pareix que ja se reanudarà, i a veure si tornem a l'èpica i fem el gol. Ara la pilota té la canonja, que saca la porteria, i a veure quan ha fet ell. Em sacarà la canonja de porteria, en llarg, i a veure. Saca la canonja, Brasco, té la pilota, Lluís Capitán contra la pilota, de moment la tira Gasparín, i Gasparín para Raúl, jugant ja Raúl, perquè ja dic el porter de canonja. El porter de canonja que tira en llarg, Blasco despeja el cap, recupera Didac, la Mati que la recupera, ojo que la té la canonja, Mati per banda, Mati que se'n va, Blasco arriba, molt bé, el tall, i córner a favor de la canonja. La veritat és que la canonja té un equipat, està fent molt bon partit, diria que sent superiors, sí, però bueno, la Senato també tenim com molt bon equip i estem lluitant fins al final. A veure, Mati, calladissa, despeja, recupera pilota canonja, Àngel, venia d'on de vols i l'agafa Àngel, veig.
0: Ha marcat el Viladecans el gol de l'empat en aquesta tornada de la semifinal de promoció d'ascens cap a la Lliga Elite. Al minut 72, Gallo ha marcat el gol que ha establert les taules al marcador davant el Palamós. Recordem que al partit d'anada es va imposar el conjunt barceloní per un gol a 3. Disputaria la final davant l'Igualada. Tornem cap a la Sénia. Pau.
1: Bueno, apareix, ara té la pilota al Gasparín, la perd, i sí que és veritat que pareix que la Sénia vol aguantar-se el resultat i anar a polga, però bueno, mai se sap. Estem a un minut ja, 99, vull dir, dos o tres minuts més que afegirà, però aquí ja queda poc. A veure, agarra-te la pilota de Sénia, Albert para dir-ho, perdem la pilota, recupera Albert, córner a favor de la Sénia.
0: Quan hi ha final a Corbera, acaba amb taules el partit i anem a la pròrroga. Corbera d'Ebre 2, Camp Redó 2. Tornem cap a la Sénia, Pau.
1: Corner a favor de la Sénia, vora obert, la senta obert, al segon palo, però despeja en la canonja, a vore ara, Didas despeja malament, la recupera Mati per la canonja, Raúl despeja, la Roberto que la lluita, pilota de la canonja, Blasco, Joel, s'han molestat Joel i Roberto, pita falta a favor de la Sénia. Ai, Roberto no l'ha vist, perdó. Pita a favor de la Sénia, tirada amb el Blasco, la falta. M'estanya que no tira de falta l'Àngel, vendo bon i tot de peu que té, però bueno, és decisió tècnica i ben presa. A veure, Marbrasco que la senta, el porter de canonja. El porter de canonja de tirant ja per Àngel. Àngel agafa sense problemes. I això no s'acaba, Robert. L'àrbitre, no sé, clar, s'ha perdut bastant de temps. I aquí, a veure, Àngel, que ha conduït, tirant llarg, ha obert la pentina, pilota que és per la canonja, pilota saque banda per la canonja.
0: Estem al minut 100, no? Ara... 102, no?
1: Sí, 101, però és veritat que ja han llevat a un marcador. Però 101, sí. A veure, ara tenim falta a favor, però quasi a l'àrea nostra, que la tirarà, no sé si Àngel o Marbrasco. Pareix que és l'Àngel. A veure, l'Àngel que té molt bon joc de peus, i a veure si la pot posar ben posada. Àngel, tirant llarg, la pilota que va per Roberto, para el saque de porteria, para la canonja.
0: Estem vivint els darrers minuts que forçarien la pròrroga entre la Sénia i la canonja. Estem vivint aquests darrers instants amb Pau Rodrigo. Pau.
1: Sí, pilota per la banda a favor de la Sénia i bueno, i ara mira l'àrbitre l'Elange, però al moment no pita al final. A veure, ara Marbrasco va sacar de banda Roberto que la lluita en pilota per la Senya, David, Mar López, la canvia molt bé per a Lluís, Lluís se li queda curta, la recupera Joel, se'n va Joel, ara la perd, la perd, a veure, ara contra Pérez de Canonja, molt ben de pegat, Joel, falta Gasparín, falta Gasparín i targeta per la Canonja, i suposo que serà l'última.
0: Va, que hem de fer el segon gol i sentenciar-ho, això, Pau.
1: Sí, bueno, seria... Bueno, si fem mal gol, això serà una fòria, perquè segur que hi ha invasió de camp i tot, perquè és, clar, és molt a l'èpica, també, i ara sí que tirarà la falta Àngel, que és una mica el que demanava, i a veure si la pot penjar bé. Àngel va sacar, Àngel la senta, la posa la també, la despeja en la Canonja, el pilota a saque banda. S'acaba. S'acaba aquí, com que anem a la porra.
0: Finalitza el partit amb el gol de Raül Vilaró, que ha salvat els mobles per la Sénia, i ara esperen dos parts de 15 minuts per decidir qui serà el segon classificat per la final d'ascens cap a la primera catalana. Minut i resultat des del municipal de la Sénia. Pau.
1: Per final, minut, en final, la Sénia 2, Canonja 2, i deixa'm dir-te des d'un només per acabar que gràcies per totes les connexions i que estem en contacte.
2: Tots els partits, tots els partits, tots els gols a Imagina Ràdio.
0: Quan hi ha gol a Cornellà, ha retallat distàncies el Badalona al minut 82 mitjançant ASO, una informació que ens facilita Jesús Ferrando Pare. Jesús Ferrando Pare. Sí, Jesús Ferrando Senyor. Lo senyor no s'ha sentit?
3: Ah, senyor. Ah, senyor.
0: Ara.
3: Senyor.
0: Ens està facilitant aquest marcador que ara mateix està amb el Cornellà 3, Badalona 1. I anem a fer la despedida, que sí, ja ens passem 8 minuts i sí, Tomàs m'està mirant encara que em matarà.
3: Ho sentim pels oients, però ens poden seguir per xarxes per enterar-se després dos pròrrogues. Hem de ser estrictes. Moltes gràcies, Jesús, moltes gràcies, Tomàs, moltes gràcies, Pedro, moltes gràcies als oients i moltes gràcies a Lluc Castell, a Antoni Teixidor, a Paco Callarissa, a Joan Antoni Cabrera, que ens ha fet un incís
0: aquest apunt
3: durant l'entrevista, que també va a memòria de la temporada 79-80.
0: Ha plogut, ja.
3: Sí. Gràcies a Toni Iniesta, gràcies a Pau Rodrigo, gràcies a Frank Carratalà i gràcies a Josep Joanós, que també ens ha ajudat, encara que no hem pogut establir trucada amb ell.
4: Un moltíssimes, robo! Un robo!
3: Moltíssimes gràcies.
0: Ens han quedat moltes trucades per a fer.
3: Sí, sí.
0: Precisament teníem que haver anat a Corbera, en Josep Joanós, teníem que haver parlat amb Pau Alegria, ho farem la setmana vinent. La setmana vinent intentarem... Sí. Contactar amb aquests corresponsals
3: per, i amics
0: sí, i amics per seguir comentant l'actualitat del nostre futbol Tomàs, un plaer haver assistit en aquest tutorial que has fet en directe
3: Sensei.
5: Home, espero que a Pedro li hagi valgut d'ajudar tot el que han fet. Suposo que en dues setmanes es tirà tan bé que podran vendre-ho de cara a la propera temporada. I res, un plaer, el plaer ha estat meu.
0: Que això vol dir que no continues?
5: Això vol dir que no continuo, efectivament. L'any que ve no estiré aquí i, per tant, serà Pedro qui se n'encarregarà de portar la nau cada setmana a bon port, aquí navegant pels mars futbolístics de les Terres de l'Ebre.
0: M'acaben de caure els pantalons al terra.
3: Algun dia vindrà de convidat.
5: No m'ho crec.
0: M'has deixat petrificat, ara?
5: No, ho sabies. Va, no feies el plan.
3: continuarà ben relació, perquè algun dia vindrà de convidat i espero que mos convide ell també algun
5: dia. I tant, i tant, i tant. Ja quedarem per la ràpida a fer un vermutillo.
4: Anirem a algun Barça-Madrid.
5: No, o mos trobarem a la Devesa per a algun partit de la Rapidenca i per a després anar a fer algun soparillo. A fer algun soparillo.
4: Bueno,
5: però si tireu el millor corresponsal que viu els partits de casa i fora, el millor corresponsal que us podeu imaginar el teniu ja fitxat.
4: Pedro, espero que t'hagi valgut el tutorial que t'ha fet Tomàs i ja ha sortit prou bé, no?
6: Sí.
5: Sobretot, escolta't tu.
6: No, no.
5: Ara, per exemple, el teu micro està molt fora. Això són detallets que te n'has de donar a compte.
6: Lo meu. Ah, és veritat, ara el baixo. Ara millor. Jo només espero, Jesús, que no t'escoltes la segona ronda del programa, perquè ha sortit molt bé. Ha hagut un percans, però que, bueno, que me n'he donat compte a la meitat.
5: Escolteu-vos el programa.
6: Sí, però bueno, ha anat de menys a més i cada vegada...
4: Què ha passat?
6: No res. I cada vegada m'he anat sentint també més còmode.
5: I tant.
6: Ara que hi havia menys partits i havia d'actualitzar menys el grup de difusió i havia d'estar menys pendent de les xarxes, jo pues, ha sigut un bon moment per aprendre i estos dos programes que queden, pues, jo i Tomàs mos invertirem los llocs. I seguirem aquí als controls per anar-me'n acostumant.
4: Sí, Gemma, ja acabem. Són les 8 i 12 minuts i el nostre temps ja ha finalitzat.
7: Un robo!
4: Ho has sentit o no? Ja acabem. Actualitzarem a través de les xarxes els resultats de Corbera d'Ebre. Que recordem que estan a punt d'iniciar la promoció...
3: La pròrroga.
4: La pròrroga. I també a la Sénia. A la Sénia que inicien en breus aquesta pròrroga per buscar la final d'ascens cap a la primera catalana. Espero que mos ho perdones. I tot i que tenia ganes d'escoltar els penals del Camp Redó, del partit entre el Corbera i el Camp Redó.
3: Ah, però que ja pressuposes que aniran a penals.
4: Ho pressuposa ella.
3: Ah.
6: No, ja no són penals directes?
4: No ho sé.
3: No,
6: he ficat pròrroga, però a mi m'ha dit Josep Bonet, que és un amic, m'ha dit no eren penals directes, així com a pregunta.
3: Ah, vale, doncs això no ho sabia.
6: Llavors no ho sé si són penals o...
4: Pues, ho desconeixo, la veritat. Ara mateix consultaré a Hernán Subirats, el nostre benvolgut Hernán Subirats, el delegat de la Federació Catalana de Futbol, per saber si són penals directes o se disputa una pròrroga. Ho comentarem la setmana vinent. Comentarem els resultats definitius d'aquest Corbera Camp Redó i també la Sénia Canonja, que esperem i desitgem que la Sénia se classifiqui per en aquesta final d'ascens cap a la primera catalana. Ho comentarem la setmana vinent, el diumenge dia 7 de juny, des d'aquí, des de tots els gols, des del 103.9 de la FM, seguirem l'actualitat del nostre futbol, que ja s'acaba. Ens retrobem diumenge vinent, que siguéssiu feliços. Hasta el diumenge. Adeu.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Imagina't una llar plena de llum, on el silenci es converteix en pau i cada estança respira confort. Amb IDM Sánchez i les finestres d'alumini Calany, això deixa de ser un somni per ser la teva realitat. Estalvi energètic, disseny elegant i minimalista, amb fins a 10 anys de garantia. Troba'ns al carrer Argentina 1 de Tortosa o truca al 671-84-0077. Amb IDM Sánchez, distribuïdor expert Calany, deixa que la llum envaeixi la teva llar.
2: Diumenge 7 de juny torna la 37a festa de la plantada de l'arròs al Mas de la Cuixota del restaurant L'Estany Casa de Fusta. Amb activitats per a tota la família, parades amb productes tradicionals, ballades de jota, passejos amb carro i tot amenitzat per Guardet Lo Cantador. Per reserves al restaurant L'Estany pots trucar al 977 26 10 26. Recorda, diumenge 7 de juny a partir de les 10 del matí, 37a festa de la plantada de l'arròs al restaurant L'Estany Casa de Fusta.
3: Nou Mazda CX-5 amb 6 anys de garantia i fins a 10 anys de protecció. Nou Mazda CX-5. Tornem a imaginar el teu món.
4: T'esperem al nostre centre oficial Mazda. Quimauto, carretera Tortosa a l'Aldea, quilòmetre 2, Tortosa.
5: Vols especialitzar-te en transport de viatgers i tràfic mercantil? Ja et pots inscriure al nou cicle formatiu de grau superior en transport i logística a l'Institut Montsià d'Amposta, dedicat al moviment de mercaderies i al transport de viatgers a nivell nacional i internacional. Tota una novetat en un sector amb molta demanda professional on podràs practicar en empreses de l'entorn. Més informació a la web de l'Institut Montsià.
6: Ei, Jordi, sortim a sopar?
7: Uf, no puc. Estic amb els números de la declaració de la renta i la veritat no me'n surto.
6: A mi em passava igual, però aquest any he confiat en Palomo Consultors i m'ho han posat tan fàcil. Tranquil·litat, experiència i zero complicacions. Truca'ls al 977 44 90 33 o entra a palomo.net i deixa't aconsellar pels seus professionals amb més de 50 anys d'experiència assessorant empreses.
7: Quin bon consell! On dius que sopem?
6: Va, que et deixo triar restaurant, però pagues tu!
8: Palomo Consultors, 50 anys assessorant empreses i professionals.

0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Nou Mazda CX-5, amb 6 anys de garantia i fins a 10 anys de protecció. Nou Mazda CX-5. Tornem a imaginar el teu món.
2: T'esperem al nostre centre oficial Mazda. Quim Auto, carretera Tortosa a l'Aldea, quilòmetre 2. Tortosa.
3: Has decidit què vols ser? Inscriu-te a l'Institut Montsià d'Amposta i impulsa la teva trajectòria professional. Escull entre un ampli ventall. Cicles formatius de grau mitjà, cicles formatius de grau superior i cursos d'especialització on adquiriràs experiència pràctica a través de programes d'innovació en contacte directe amb el món de l'empresa, amb flexibilitat i acompanyament personalitzat. Preinscripcions obertes a cicles mitjans i superiors del 26 de maig a l'1 de juny. Més informació sobre l'oferta educativa a la web del centre.
4: L'operació de les parpelles aconsegueix donar llum a la mirada sense canviar l'expressió. Es realitza amb anestèsia local i sense ingrés hospitalari.
5: Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
4: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, www.martinezparis.com.
6: Bro, aquest juny, literal, només es parlarà d'això. Smash Sports Center celebra el primer aniversari del 8 al 25 de juny amb un torneig de pàdel zero random. 6 categories masculines, 6 de femenines, welcome pack, green flag total, beguda cada partit i flipa. Premis en metàl·lic. O sigui, en plan, molt pàdel, molt nivell, molt show. Inscripcions al 646-797-238. Smash Sports Center Tortosa, bro. Farem història.
7: 5 i 6 de juny, a Vilalba dels Arcs, Tasta Vilalba. Mostra de producte local, vi amb música i art a càrrec dels cellers locals. Visita les explotacions dels productors, degustacions, pinxos, food trucks, activitats infantils i els concerts d'Eric Vinaixa, Doctor Prats, Mr. Highland i DJ Crispy Night. 5 i 6 de juny, Tasta Vilalba. Entrades a Ebre Ticket i a Vilalba Activa. Organitza Ajuntament de Vilalba dels Arcs.
8: Imagina Ràdio.
9: You're way too beautiful, girl.
8: Els números 1 d'ahir i d'avui. Imagina Ràdio.
10: La millor música
8: per sentir-se

perseguint la nit busquent la teva intimitat. Pobresa eclipsada per un món esclavitzat. No ballaré ofuscat per una melodia trillada. El ritme de la batxata per atavellada per papas i mames que no saben com cuidar-la. Hem vingut a liar un chicken, Joe. S'ha escapat el teu pollastre, Joe.

0: Imagina Radio.
1: I will survive without you.

0: Imagina.
1: Tonight, tonight.
2: Imagina.
0: Imagina Radio.
3: Saps que jo t'estiu igual.
4: Molt. M'agrada molt.
5: M'encanta.
4: L'escolto.
0: Imagina Radio.
4: Tota l'estona. No puedo
2: vivir. Així és.
0: Imagina Radio.
4: La millor selecció musical.
0: Imagina Radio.
2: La millor música.
0: Per sentir-se bé. Imagina.